0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així. Molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. It's my life. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Boc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada a tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
2: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital
3: 25

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dimarts, són les 8, comença el supermatí.
1: Bon dia, avui les tempestes poden ser intenses a partir d'aquest migdia i tard del Baix Empordà. Precaució.
0: Bon dia, és dimarts 29 de setembre del 2026. A Mont-ras ha sortit el sol fa 22 minuts i estarà en una temperatura de 22 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà que fem des de Ràdio Capital i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui destaquem, entre altres qüestions, que la policia local de Palamós ha detingut una parella acusada d'amenaçar amb ganivets el vigilant d'un bar nocturn a la zona de la Planassa. I també que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha començat les obres per crear 54 horts socials i urbans en una parcel·la de Sant Antoni. I també que l'Oncotrail arriba aquest cap de setmana a la 13a edició amb rècord de participació. A l'entrevista d'avui parlarem amb la directora del Begú Comedy Film Fest, Clara Dato, sobre la nova edició del festival que arrenca aquest divendres i que s'allarga fins al 12 d'octubre. I com cada dimarts, toca acabar el supermatí parlant de llibres amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Això procede d'aquí una estoneta. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimarts 29 de setembre del 2026, aquí, al Baix Empordà.

0: i saludem a la Carla Solo. Què tal, Carla? Bon dia.
1: Hola, Joan. Bon dia.
0: La policia local de Palamós ha detingut una parella acusada d'amenaçar amb ganivets al vigilant d'un bar nocturn de la zona de la Planassa. Els fets van passar divendres cap a les 11 de la nit durant una parella acusada d'amenaçar amb ganivets al vigilant d'un bar nocturn de la zona de la Planassa.

0: El sindicat alerta que la policia local de Palamós ha arribat a una situació de col·lapse pel deteriorament de les condicions laborals i anuncia que els agents han resolt deixar de fer hores extra.
1: I l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha començat les obres per crear 54 horts socials i urbans a una parcel·la de Sant Antoni. Maria Alzina, abans de res, bon dia.
2: Hola, Joan, bon dia.
1: Què ens pots explicar?
2: El projecte ocuparà un terreny de prop de 2.700 metres quadrats situat entre els carrers de Josep Pla i del Mascarell al costat de l'Institut Puigcargol. Els treballs van començar a mitjans de setembre i tenen una durada prevista de 4 mesos. L'Ajuntament ha adjudicat les obres a l'empresa Ecosta Construccions per un import de prop de 220.000 euros.

0: Aniol Rossell, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: La Bisbal i la Fundació Gentis s'uneixen per ampliar els recursos d'acompanyament a les persones que busquen feina.
1: L'entitat desenvoluparà dos programes a Torremaria. Els serveis atendran especialment persones en situació de vulnerabilitat, persones amb discapacitat o trastorns de salut mental i altres col·lectius amb dificultats per accedir al mercat laboral.
0: I Palafrugell adjudica la rehabilitació del centre mercantil per convertir-lo en un espai d'exposicions, Maria.
2: El projecte té un pressupost de prop de 600.000 euros i les obres se centraran sobretot en la planta baixa de l'edifici. El mercantil es troba a Plaça Nova, entre el Centre Fraternal i el Teatre Municipal. La planta baixa acollirà el nou espai d'exposicions i l'altell tindrà una funció tècnica. La intervenció afectarà una superfície de prop de 300 metres quadrats.

0: Pere Tallada celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre els 30 anys de la seva fira medieval.
1: La cita arriba enguany a la 30a edició. El poble tornarà a transformar els seus carrers i places durant tot el cap de setmana. La fira proposarà dos dies d'activitats, espectacles i recreacions històriques. El programa també inclou música, teatre i danses amb espectacles al carrer. També hi haurà parades d'artesania, gastronomia i mostres d'oficis antics.
0: I l'Oncotrail arriba aquest cap de setmana a la 13a edició, amb rècord de participació i consolidada com una de les grans cites esportives i solidàries del Baix Empordà.
1: La prova enguany amplia el límit de participació fins als 400 equips, després que en les últimes edicions moltes formacions quedessin fora del sorteig. En una entrevista concedida al programa del Supermatí de Ràdio Capital, el director de l'Oncotrail, Lluís Comet, ha explicat que l'organització va decidir créixer progressivament per poder donar més cabuda als participants sense comprometre el funcionament de la prova.
0: I Càritas de Girona atén prop de 1.300 persones en el programa d'infància, joves i família, Sergi.
2: Això mateix, Càritas Diocesana de Girona ha atès prop de 1.300 persones durant l'últim curs a través del programa d'infància, joves i família. Del total de participants, prop de 700 han estat infants i joves i gairebé 600 han estat adults. L'entitat també ha acompanyat prop de 800 famílies.
0: Aquests són els principals titulars d'aquest matí de dimarts 29 de setembre del 2026 aquí al Baix Empordà, però ja sabeu que aquí al Supermatí ens agrada ampliar el focus i també parlar de les coses que passen més enllà de casa nostra.
3: Alerta per pluges intenses al litoral i al prelitoral. Protecció Civil avisa 13 comarques d'un episodi que pot deixar xàfecs molt forts. En alguns punts, la pluja pot superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Renfe ha suspès els trens regionals i els trens d'alta velocitat entre les 9 i les 11. Avui el Consell de Ministres decidirà si allarga el descompte dels combustibles més enllà de dimecres. També estudia limitar la tarifa del gas. El preu majorista del gas s'ha més que doblat des del febrer. El govern espanyol vol prendre avui una decisió sobre aquestes mesures. Illa arriba al debat de política general amb dues prioritats: habitatge i unitat davant l'extrema dreta. El president també vol parlar de l'aprovació del nou model de finançament i del conflicte sobre el model educatiu. L'esborrany del decret d'habitatge allunya l'acord amb Junts. El text també desagrada Esquerra Republicana i Sumar. La proposta preveu prohibir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028. També vol allargar els lloguers 2 anys. Centenars de persones han tallat la Diagonal de Barcelona durant 4 hores per protestar contra el decret d'habitatge. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones a la protesta.

0: La concentració s'havia convocat davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi havia el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Els Mossos d'Esquadra investiguen el rapte d'un home a Calella. És el quart segrest a Catalunya en pocs dies. Els fets van passar diumenge al vespre. Diverses persones haurien tret l'home del seu cotxe i se l'haurien endut per la força en un altre vehicle. A Benidorm, la policia ha detingut un home per la mort de la seva parella. També han arrestat dues persones més per haver-lo encobert. Els tres detinguts esperen ara passar a disposició judicial. La Rambla de Barcelona torna a obrir avui el trànsit en sentit mar. Això marca el tram final de la reforma. La reobertura del vial de baixada permetrà recuperar la circulació als carrers del voltant. També millorarà la logística amb noves places per a vehicles de repartiment. Les valoracions de grau de dependència ja es fan per via telemàtica per fer més àgils els tràmits. És una mesura del pla Cura. El govern el va posar en marxa per reduir l'espera. En alguns casos, els tràmits ja es resolen en menys de 2 mesos.
1: Són les 8:08.

0: Isaac Vila, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com anem?
0: Amb tu volem fer una previsió del temps per aquest dimarts 29 de setembre, que ja ens has avançat al començament. Un dia en el que s'esperen fortes tempestes localment intenses aquí al Baix Empordà, però què ens pots explicar?
1: Avui toca estar amb tots els cinc sentits oberts, perquè la situació meteorològica té molt de potencial per aiguats i tempestes. Anem a pams, perquè ara mateix la temperatura és pràcticament tropical, una nit molt suau, i és que, com que tenim aquesta advecció, aquesta arribada d'aire de vent de xaloc, un vent de mar que agafa tota la massa marítima càlida, temperada. Recordem que al mar tenim ara mateix una temperatura al voltant dels 24-25 graus, temperatures elevades. Doncs bé, tenim tota aquesta massa ben càlida i temperada que està afectant el Baix Empordà i ens està deixant una temperatura mínima molt i molt suau. I molta humitat, per tant, això és benzina pràcticament per als ruixats i les tempestes que ara mateix ja estan afectant sectors de les comarques de Barcelona. Doncs bé, aquestes tempestes aniran avançant i se'n crearan de noves al llarg del matí i de tota la jornada i podran acabar afectant el litoral per litoral. Per tant, estem parlant d'aiguats que poden ser importants, però ara bé, irregulars. D'acord? La grossa poder pot quedar concentrada en alguns pocs municipis, en canvi la resta, les registres de precipitació serien menys importants, però allà on pugui descarregar ho pot fer molta força i amb poden ser unes tempestes que poden ser una mica força estàtiques. Per tant, precaució, a partir d'aquest migdia i sobretot tarda, vespre i nit, aquí al Baix Empordà, perquè, atenció, rius, rieres, perquè els aiguats poden ser importants. Demà dimecres el temps millora, però dijous tornaríem a tenir una mica de moviment meteorològic amb més ruixats. Tot plegat amb mar de fons i una situació marítima una mica més alterada.
0: Doncs seguirem aquesta previsió meteorològica i també fem extensiu el comentari del nostre meteoròleg Isaac Vilà. Precaució, sobretot en els desplaçaments, compte amb creuar rius, rieres, basses, ja sigui a peu o també amb vehicle motoritzat. Nosaltres, quan són les 8 i 11 minuts, escoltem el comentari d'opinió que avui ens porta Pere Carreras.
2: Alguns oficiants d'aquesta comarca fem les vacances quan els aliens han deixat d'invadir-nos. Mentre els alienígenes reinauguren rutines, porten les tropes d'estudi, folren llibres amb Ironfix i compren de nou xampús contra els polls, alguns de nosaltres el cos ens demana esvergir-nos. De calor n'ha passat tothom aquell llarg estiu, però els aliens l'han refrescat amb gin tònics, amb tardeos o amb capullades d'Instagram, mentre els servicials oficiants hem posat el cap al ventilador per passar les hores o ens hem banyat amb pilotes de nit a la platja de Pals per intentar dormir una mica millor. Però mentre al setembre els aliens ja vesteixen camisa i pantaló llarg i porten també una rebequeta al cotxe, alguns dels oficiants empordanesos tenim tot el món davant per menjar-nos-el a un preu més assequible i pensem: on collons aniré jo ara, entre octubre i novembre, per bellugar el província que porto a dins? I la primera topada és la incomprensió d'altri. Ostres, de vacances ara, a la tardor, carai, que bé. Jo aquí treballant i tu marxant. I ho acaben amb: quina sort, que cabró. Quan d'aquests esmentats animals, en forma de persones, clar, n'has vist a patades, mentre t'esllumaves des del 1 de juny fins al dia de Sant Cosme i Damià, que és final de setembre i coincideix amb el meu natalici. Tornes, doncs, a mirar on et bellugaràs i et sona bé un país que acaba amb Sistan, que sempre m'agraden els països on fan del te amb menta una beguda nacional. Però també et sedueixen dies d'acció, bicicleta, carretera i manta, caminar, córrer, no parar. O sigui, el que seria la clàssica definició de les antivacances, si s'entenen com un descans del guerrer oplita. I ja tens pel tros l'eterna discussió: què faig, on anem, ens cansem més o fem més contemplació? Fa 30 anys que faig vacances quan tot Déu ni tan sols hi pot pensar. I en destins turístics que visites, alguns de platja també, però amb fred de novembre. Te'ls imagines, quina ironia, plens dels seus aliens particulars, amb oficiants d'allà buscant el seu forat d'evasió. Com deu ser la Rochelle amb gent? Jo que l'he desacorreguda amb bicicleta sense ni un ànima al carrer? O com deu ser la Pulla els dies de Ferragosto, quan jo hi he passat fred com un ocellet solitari un novembre plujós? En fi, que em venen dies de reflexió interna abans de marxar, de pensar què farem, on qualsevol pla pot ser magistral sobre el paper i una mica més mediocre sobre el paper de l'àlbum de les fotos. Fotos que ensenyaré als pobres arriers que em trobi pel camí.
0: Doncs que vagi molt bé les vacances, Pere. Nosaltres, quan són les 8 i gairebé 15 minuts, un quart de 9 del matí d'aquest matí de dimarts, fem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí al Supermatí en directe per explicar-vos el que passa aquí, al Baix Empordà.
3: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
8: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
9: La ràdio de l'Empordà.
7: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 9. Seguim aquí en directe al Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà, que s'emet també, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I toca l'entrevista del dia, i és que del 2 al 12 d'octubre Begú serà l'escenari d'una nova edició del Begú Comedy Film Fest, la 12a edició ja d'un festival que aglutina activitats molt diverses sempre al voltant del cinema. I per saber què tenen muntat aquest any i què han preparat respecte a edicions anteriors, també ens acompanya ja en directe avui la directora del Begú Comedy Film Fest, com és Clara Dato. Clara, què tal? Molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: A veure, no sé...
9: Preparada.
0: Sí, anava a dir, no sé què teniu preparat, si teniu molta feina encara entre mans, aquests dies que falten per estrenar el festival, què ens pots explicar?
9: Bueno, la veritat és que ja està tot preparat, o sigui que es pot preparar tot, però no tindríem temps d'explicar tota la programació del festival. Com ja sabeu, és un festival dedicat al cinema de comèdia, que presenten premiers, o sigui, pel·lícules que encara no s'han estrenat a l'estat espanyol i que estan dedicats a la comèdia. Arrenquem aquest divendres dia 2 amb una comèdia, naturalment, una comèdia francesa dels directors de la inoblidable pel·lícula Intocable, l'Enric Toledano i Olivier Canache. I continuem el dissabte amb Arriba Tutto, que és la primera comèdia, la primera pel·lícula de José Mota, que està protagonitzada per Carles Halde, i ja demà... demà, és que jo ja estic al festival. Sí. El dissabte, dia 3, ja comencem amb l'entrega de Premis d'Honor i tindrem la sort de tenir el dissabte, dia 3, a la sessió de les 7:30, a Enric Auqué, que rebrà un dels Premis d'Honor de mans de José Coronado, que farà entrega d'aquest premi. O sigui, comencem aquest cap de setmana amb aquestes dues grans pel·lícules i continuarem fins al dia 12. Si entreu a la web de Woodfield Fest veureu tota la programació, però el festival, a part de cinema, és moltes més coses. Teniu també concerts dissabtes a la plaça de l'Església, tenim també exposicions i tenim també aquest any una secció més important dedicada al cinema familiar, al cinema fet pels nens.
0: M'agradaria parlar d'aquest festival que anomeneu vosaltres el Festival dels Nens i les Nenes. Què heu preparat i com adapteu el Begú Comedy Film Fest a això, als infants?
9: Mira, ja fa anys que ja vam entrar a les escoles de Begú i vam fer tallers de cinema, que després projectem els curtmetratges que han fet aquests nanos al cinema. I des de l'any passat... aquest any per primera vegada dedicarem els dos diumenges al dematí a sessions infantils i després els dos dissabtes, de matí i tarda, tenim també una activitat gratuïta a la plaça Esteve i Cruanyes, que tindrem la caravana Puc, que és una caravana preciosa, i els nens podran entrar dintre de la caravana a visualitzar curtmetratges específics pels nens. O sigui que esperem que aquest cap de setmana les famílies també els visitin, perquè trobem que és molt important també que els nanos des de ben petits, no?, comencin a estimar i a conèixer el cinema.
0: És la 12a edició ja del festival del Begú Comedy Film Fest. No sé si noteu que ha guanyat un cert nom, no només a Begú, sinó arreu del Baix Empordà i també arreu de les comarques gironines o fins i tot Catalunya. Comentaves de noms com José Coronado, com Enric Auqué. També ho noteu en número de públic, d'assistents, la gent ja us coneix cada any més aquesta proposta que feu a Begú. Els artistes, actors, directors de cinema també coneixen cada cop més el Begú Comedy Film Fest. Ho noteu o no?
9: Home, després de 12 anys, sí, la veritat és que sí, perquè ens és més fàcil atraure, actors i directors ja reconeguts. Aquest any també li donarem el Premi Costa Brava a Edmond Roch, no?, el productor gironí, i que també vindrà a recollir el premi l'últim dissabte. Sí que jo crec que hem demostrat que és un festival serio, no és un festival de cap de setmana, perquè podeu veure que són 12 dies de festival, que estan plens del millor cinema possible i d'activitats, exposicions, concerts, i que intentem integrar, com fem aquest any, un esforç molt gran per integrar a les famílies també i al públic més petit. Aquest any també fem unes sessions fora del cinema, perquè volem ensenyar altres parts de Begú, no?, a part de la sala casino, i aquest any, per exemple, fem una sessió de curtmetratges a un dels apartaments de Capsasal, Vaipilo, que és un lloc espectacular. És una sessió que és només per 25 persones, és per anar a veure uns curtmetratges, prendre una copa i parlar de cinema. Fem una altra sessió a l'hotel Finca Victoria, també unes audicions de música de cinema, també acompanyades amb una copa i amb un professional que ens parlarà de la música de Mancini. I fem una altra sessió al Croac, al bar Croac, una sessió dels curtmetratges més canalles o més gamberros, que diem nosaltres, acompanyats d'un tequila night, que li diem. O sigui que intentem treure també el cinema de la sala de cinema, no?, perquè el públic disfruti del cinema i tot lo relacionat amb el cinema de diferents maneres. Totes aquestes sessions les podeu trobar a la web del festival, al Begur Film Fest, i totes les sessions tots els tickets es poden comprar online.
0: Així tot, Clara, també cal puntualitzar que no totes les sessions són de... no totes les activitats o propostes del festival són de pagament, també n'hi ha de gratuïtes, no?
9: Sí, bueno, la majoria són de pagament, perquè hem de dir que això és aquest festival l'organitza una associació, que és l'Associació Festival de Cinema de Begur, que som un grup de diverses voluntàries que tirem endavant, naturalment amb el recolze de l'Ajuntament, que ens deixa les instal·lacions i que ens ajuda en tot el possible, però que tot el finançament també és privat, no? I això és el que ens ajuda a anar creixent. La majoria són de pagament, però els concerts o les activitats infantils, tot això és gratuït, però totes les altres activitats sí que són de pagament. Hem de cobrir moltes despeses. Els que organitzeu activitats d'aquest tipus sabeu lo complicat que és tirar endavant projectes així.
0: I tant, i tant. Comentaven que comença aquest divendres, dia 2, amb un petit asterisc, perquè ja vau fer a mitjans de juliol el Summer Film Fest, que és un petit tastet del que és el Begur Comedy Film Fest. Com va anar?
9: Superbé, molt bé. La veritat és que estem molt contentes, i és el que tu deies, després de 12 anys el públic local, bueno, pues la gent de Begur que té segona residència o la gent de la zona ja coneix el festival, i jo crec que ja és com és una nota a l'agenda, no? I el que tu deies abans, una senyal també del reconeixement del festival és pues, bueno, la categoria dels actors i actrius que ens visiten, o bueno, els convidats que són de cada vegada de més nivell, perquè bueno, el festival es va guanyar la seva reputació. Aquest any també hi ha una novetat, que és que el festival ha firmat un acord amb la Fundació Gala Dalí, i de fet vam fer una presentació del festival al Castell de Púbol farà un mes aproximadament, i està previst la projecció d'un documental, la vida secreta de Port Lligat, en la secció Mediterràniament, que és el dissabte el dia 10, sí, el dia 10 d'octubre. O sigui, cobrim i fem també col·laboracions amb altres entitats culturals, no?, perquè crec que és important per l'Empordà, per tots, no?, que les activitats culturals, que les fundacions culturals col·laborem per arribar més junts, per donar-nos a conèixer, no?, i per compartir, no?, que, i amb això estem contentes, que cada vegada tenim més amics en aquest camí, no?, i amics molt importants.
0: El festival creix, tant en número de públic, d'assistents, com també amb activitats, amb el que comentaves ara, amb sinergies amb altres entitats d'aquí de l'entorn. Quin ha de ser el camí per als propers anys? No sé si la intenció és créixer cada cop més i més i més, la intenció és consolidar el paquet que tenim ja actualment. Com us veieu d'aquí els pròxims 3, 4, 5 edicions?
9: La veritat és que a nosaltres ens agradaria consolidar el que tenim. El nostre festival és un festival petit, de qualitat. No volem sobredimensionar, volem créixer a poc, fent col·laboracions també, com el que vam fer a Púbol, i que potser l'any que ve tindrem una projecció a Púbol, no? Estem valorant propostes i col·laboracions, no? L'any passat ens van donar el segell internacional de Boutique Festival, no? I aquesta és la nostra idea, que continuï sent un festival boutique, no? Que vagi creixent, però en la mida del que a nosaltres ens agrada, amb una població com Begur, no? I fent col·laboracions amb altres entitats. Però no volem... volem créixer a poc, i jo crec que estem en el bon camí. Cada any hem donat un pas I és, que, bueno, i és la nostra intenció. No tenim pressa. Anem, jo crec que anem a bon ritme, estem contentes.
0: Què implica ser un festival boutique?
9: Bueno, pues aquesta dimensió, no? De, bueno, pues com aquest any que tenim aquestes sessions boutiques, tenim exposicions, tenim música, però sempre dintre d'una dimensió... A veure, no vull donar noms d'altres festivals, no? Perquè és, les comparacions són odioses, no? Però bueno, és per la qualitat, per les instal·lacions, per les activitats, això és el jurat que decideix, no? Que un festival com el nostre pot ser un festival boutique. Seria com comparar, o bueno, com el que més coneixen, que és el tema dels hotels, no? Mm-hmm. Que és un festival, un hotel boutique, pues, familiar, cuidat al detall, no? I això és el que som nosaltres.
0: Doncs això és el que és el festival, el Begur Comedy Film Fest de Begur, un any més, la 12a edició ja, i Clara, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un any més també aquí al Supermatí, que per curiositat, avui fa just un any que ens acompanyaves també per parlar de l'edició de l'any passat, avui mateix, així que res, esperem que l'any vinent també ens tornis a acompanyar i explicar-nos que l'edició d'aquest any ha estat un altre èxit, com acostumeu a celebrar. Clara, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
9: Gràcies. Gràcies a vosaltres, us esperem al festival. Gràcies.
0: Adéu-siau. Bon dia. I nosaltres, quan són 2:15, donem pas a l'informatiu.

0: I comencem el bloc informatiu en el que us ampliem els titulars que us donàvem fa una estona explicant-vos que la policia local de Palamós ha detingut una parella acusada d'amenaçar amb ganivets el vigilant d'un bar nocturn de la zona de la Planassa. Els fets van passar divendres cap a les 11 de la nit durant un dels dispositius policials desplegats habitualment en aquest sector del municipi. Carla Saló.
1: Els agents van rebre un avís per un incident al local i es van desplaçar fins al lloc dels fets. El vigilant va explicar als policies que havia rebut amenaces amb un ganivet. Durant la intervenció, els agents també van trobar una altra arma blanca en possessió de la dona detinguda. Segons fonts municipals, la parella també s'hauria encarat amb els agents i els hauria amenaçat durant l'actuació. Un dels dos detinguts s'acumula diversos antecedents policials, segons les mateixes fonts. La policia atribueix a la parella un delicte d'homicidi en grau de temptativa, tinença d'armes prohibides, amenaces i resistència als agents de l'autoritat. La investigació haurà de determinar ara les circumstàncies concretes de l'incident. La intervenció va comptar amb la participació de la policia local de Palamós i el suport de la policia de la Generalitat. L'actuació forma part dels dispositius policials que es duen a terme a la zona de la Planassa.
0: I no ens movem de Palamós perquè la central sindical independent i de funcionaris, el CESIF, alerta del col·lapse a la policia local d'aquest municipi i anuncia que els agents deixen de fer hores extres. El sindicat alerta que la policia local de Palamós ha arribat a aquesta situació de col·lapse pel deteriorament de les condicions laborals i anuncia que els agents han resolt deixar de fer hores extres. Sergi Villena.
2: En un comunicat, el col·lectiu assegura que els riscos psicosocials detectats en una avaluació oficial l'any 2022 no només no s'han resolt, sinó que s'han agreujat. El CESIF alerta que hi ha baixes mèdiques relacionades amb quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius, alternacions de torns i que això ja està dificultant la cobertura de determinats torns i serveis. El sindicat també reclama a l'Ajuntament que compleixi les sentències sobre el cobrament de plusos. La vocació de servei públic dels agents no pot convertir-se en una carta blanca per suportar retallades salarials, sobrecàrrega de feina i unes condicions laborals cada vegada més inestables, tal com assenyala CESIF al comunicat. El sindicat reclama que es compleixin les lleis, les sentències i que hi hagi una negociació real. Un dels principals focus de conflicte es troba en el no pagament de la nocturnitat i altres compensacions salarials. L'organització sindical exigeix a l'Ajuntament de Palamós que aboni les quantitats degudes, executi les resolucions judicials corresponents i obri una negociació que sigui real amb la representació dels treballadors. El sindicat lamenta els inconvenients que la decisió de no fer hores extraordinàries pugui ocasionar a la ciutadania, però sosté que la manca d'agents està obligant a modificar torns i recórrer de manera reiterada a agents interins per mantenir els serveis mínims.
0: L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha començat les obres per crear 54 horts socials urbans a una parcel·la de Sant Antoni. El projecte ocuparà un terreny de prop de 2.700 metres quadrats situat entre els carrers de Josep Pla i de Mascarell, al costat de l'Institut Puig Cargol. Els treballs van començar a mitjans de setembre i tenen una durada prevista de 4 mesos. L'Ajuntament ha adjudicat les obres a l'empresa Ecosta Construccions per un import de prop de 220.000 euros. Maria Alsina.
3: El projecte preveu distribuir el terreny en 54 parcel·les individuals destinades al conreu amb superfícies aproximades d'entre 40 i 60 metres quadrats. Els futurs usuaris també disposaran d'una zona comuna pensada com a punt de trobada i per compartir determinats serveis. Aquest espai comunitari ocuparà una posició central dins el recinte i tindrà arbrat i enllumenat. També s'instal·laran taquilles per guardar les eines i una zona destinada al compostatge. Diversos camins secundaris connectaran aquest punt amb cadascun dels horts. El recinte s'organitzarà en dues terrasses principals, una de superior i una altra inferior. Aquesta última quedarà situada al costat de l'Institut Puig Cargol. Els horts tindran dos accessos situats en diferents punts del terreny. L'entrada nord estarà situada al carrer del Mascarell. L'accés sud conduirà primer a l'espai central comunitari. Des d'aquest punt, els usuaris podran arribar a les diferents parcel·les a través dels camins interiors. Els nous horts se situaran al costat de la zona verda i de l'aparcament habilitat a la mateixa illa. L'Ajuntament considera que aquests diferents usos permetran ampliar les dotacions disponibles en aquest sector de Sant Antoni. Més enllà del conreu, el projecte planteja els horts socials com un espai de convivència i relació entre veïns del municipi. La intenció és facilitar la participació de persones de diferents edats i amb diversos nivells d'experiència en l'agricultura. El projecte també preveu la possibilitat de reservar o orientar alguns usos a col·lectius concrets. L'objectiu municipal és aprofitar els horts per fomentar les relacions entre aquests usuaris i reforçar els vincles comunitaris. Si es compleix el calendari previst de 4 mesos, les obres dels nous horts socials haurien d'estar acabades durant els primers mesos de l'any vinent.
0: I la Bisbal d'Empordà ampliarà els recursos d'acompanyament per a les persones que busquen feina, especialment per als col·lectius amb més dificultats per incorporar-se al mercat laboral. L'Ajuntament ha formalitzat una nova col·laboració amb la Fundació Gentis per reforçar els serveis d'orientació, acompanyament i inserció laboral disponibles al municipi. Aniol Rosell.
4: L'acord permetrà desplegar a la Bisbal 2 programes específics d'inserció laboral vinculats a les polítiques del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Un dels serveis se centrarà principalment en persones beneficiàries de la renta garantida de ciutadania i persones amb risc o situació d'exclusió social. Aquest primer programa oferirà orientació durant el procés de recerca de feina i eines per millorar les possibilitats del mercat laboral. L'acompanyament s'adaptarà a les necessitats de cada participant i tindrà en compte les dificultats personals i socials de les persones ateses. El segon programa estarà destinat a persones amb discapacitat o trastorns de salut mental. El servei buscarà millorar les seves oportunitats laborals i facilitar una participació més activa en el mercat de treball. També treballarà per afavorir la igualtat d'oportunitats i evitar situacions de discriminació. La Fundació Gentis desenvoluparà aquests 2 serveis des de Torre Maria, on l'Ajuntament posarà a disposició de l'entitat un espai de treball. L'edifici ja acull l'àrea de promoció econòmica i el servei municipal dedicat a facilitar la inserció laboral. La ubicació permetrà mantenir una coordinació directa entre els professionals de la Fundació Gentis i els tècnics municipals. Els nous programes s'integraran en els serveis d'ocupació que ja funcionen a la Bisbal per evitar duplicitats i facilitar l'accés al recurs més adequat per a cada persona. La coordinació també permetrà millorar les derivacions entre els diferents serveis i ampliar les opcions disponibles per als usuaris. L'objectiu és oferir un acompanyament més específic i personalitzat a les persones amb més dificultats durant la recerca de feina. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, destaca que la col·laboració permet ampliar els recursos disponibles a la ciutat. L'Ajuntament posa l'accent especialment en l'atenció a les persones amb dificultats derivades de la seva situació personal o social. Amb aquesta incorporació, la Bisbal reforça la xarxa local d'orientació i inserció laboral i concentra a Torre Maria diferents recursos relacionats amb l'ocupació. La intenció és facilitar la coordinació entre els serveis i ampliar l'acompanyament disponible per a les persones en recerca de feina.
0: Palafrugell adjudica la rehabilitació del centre mercantil per convertir-lo en un espai d'exposicions. El projecte té un pressupost de prop de 600.000 euros i les obres se centraran sobretot en la planta baixa de l'edifici. El mercantil es troba a Plaça Nova entre el Centre Fraternal i el Teatre Municipal i la planta baixa acollirà el nou espai d'exposicions. L'altell tindrà una funció tècnica. La intervenció afectarà una superfície de prop de 300 metres quadrats. Maria Alzina.
3: El projecte també millorarà l'accés al mercantil. L'entrada quedarà al mateix nivell del carrer i del Teatre Municipal, amb una nova rampa que permetrà arribar fins a la sala d'exposicions. El mercantil mantindrà la connexió interior amb el Teatre Municipal, amb el pas que ja comunica actualment aquests 2 edificis. La planta baixa tindrà també 2 sales. La primera serà la sala principal d'exposicions i la segona donarà accés a l'escala interior i al pati posterior. Les obres també obriran la sala cap al pati i és que el projecte preveu una gran obertura entre aquests 2 espais. Així, el pati es recuperarà com a jardí i desapareixerà l'escala exterior actual. La rehabilitació permetrà recuperar diversos elements originals del mercantil. Els treballs restauraran la decoració de les parets i dels sostres i serviran per recuperar les portes i altres peces interiors de fusta. El projecte mantindrà l'aspecte de la façana principal i també conservarà l'escala interior de volta catalana entre les diferents plantes. L'edifici del mercantil forma part del catàleg municipal de patrimoni històric. L'immoble té el màxim nivell de protecció patrimonial. Les obres conservaran l'estructura i característiques principals de l'edifici i la rehabilitació permetrà recuperar els elements originals conservats fins ara. El projecte de rehabilitació l'ha redactat l'arquitecta Anna Sabrià.
0: I Pere Tallada celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre els 30 anys de la seva fira medieval. La cita arriba enguany a la 30a edició i el poble tornarà a transformar els seus carrers i places durant tot el cap de setmana. La fira proposarà dos dies d'activitats, espectacles i recreacions històriques. El programa inclou música, teatre, danses i espectacles del carrer i també hi haurà parades d'artesania, gastronomia i mostres d'oficis antics.
3: La programació començarà dissabte al matí amb una desfilada inaugural. La comitiva reial recorrerà el poble amb diversos grups d'animació. Durant la jornada hi haurà diferents propostes als carrers i places. El públic podrà veure combats de cavallers, danses d'època i un torneig de cavalleria. També hi haurà espectacles musicals i representacions teatrals. La jornada de dissabte acabarà amb una proposta nocturna, un ritual de tambors i un cercle de bruixes que tancaran les activitats d'aquell dia. Diumenge es repetiran diverses activitats i espectacles. Una cercavila de cloenda servirà per posar punt i final a aquesta 30a edició. La fira també oferirà propostes durant tot el cap de setmana. Els visitants trobaran un campament medieval, tiramarc i jocs de fusta. Els artesans també mostraran els diversos oficis tradicionals. Hi haurà passejades amb ruc i someres i el mercat oferirà també barrets, complements, vestits d'època i altres productes artesans. La plaça del Castell acollirà una taverna d'ambientació medieval. L'espai formarà part d'aquesta recreació històrica del nucli de Pere Tallada. El patrimoni tindrà també un paper destacat en aquesta 30a edició i és que dissabte a les 5 de la tarda començarà una visita guiada per la història de Pere Tallada. El recorregut passarà pels principals espais del nucli medieval i permetrà descobrir les muralles, el castell i l'església romànica de Sant Esteve. L'activitat durarà una hora i mitja aproximadament i tindrà un cost de 5 euros. Cal fer inscripció prèvia i la visita començarà a l'oficina de turisme de Pere Tallada. La Fira Medieval enguany arriba a les 3 dècades de trajectòria i l'Ajuntament de Forallac en destaca el seu paper en la difusió del patrimoni local.

0: L'Onco Trail arriba aquest cap de setmana a la 13a edició, consolidada com una de les grans cites esportives i també solidàries del Baix Empordà. La prova amplia enguany el límit de participació fins als 400 equips, després que en les últimes edicions moltes formacions quedessin fora del sorteig. A una entrevista en aquest programa, al Supermatí, el director de l'Onco Trail, Lluís Comat, ha explicat que l'organització va decidir créixer progressivament per poder donar cabuda a més participants sense comprometre així el funcionament de la prova.
1: Aquest any es van registrar 502 equips en la preinscripció, tot i ampliar al màxim fins als 400, un centenar d'equips no van poder obtenir plaça. Finalment, algunes baixes d'última hora faran que no s'arribi exactament a aquesta xifra. Comet ha lamentat especialment les renúncies produïdes pocs dies abans de la cursa, ja que aquestes places difícilment podran ser cobertes per altres equips. Els participants necessiten temps per preparar físicament els aproximadament 100 quilòmetres del recorregut i per aconseguir el donatiu necessari per participar-hi.
2: Pues, a veure, tinc que dir que no arribem als 400 perquè hi ha hagut ara últimament baixes, cosa que ens sap molt de greu, aquestes baixes, i ens sap greu per un motiu. Algunes d'elles poden estar molt justificades. Per exemple, que ara a última hora han tingut un parell de participants que s'han fet mal i que no poden, que estan lesionats i que no tenen temps de trobar ningú. Ho puc entendre. Però en canvi hi ha altres que són de baixa per donar-se de baixa. Aleshores, me sap greu perquè aquestes baixes haguessin pogut ser ocupades per l'altra gent.
1: Una de les preocupacions d'aquesta edició havia estat l'afectació que podia tenir l'incendi de les Gavarres sobre el recorregut. Finalment, però, l'organització pràcticament no ha hagut de modificar el traçat. Comet ha explicat que van mantenir converses amb les ADFs i amb el Consorci de les Gavarres per conèixer l'estat dels camins. Les indicacions rebudes van confirmar que les zones per on passa l'Onco Trail havien quedat pràcticament al marge de l'afectació.
0: Tradicionalment, els recursos s'han destinat a millorar el confort dels pacients durant els tractaments, amb actuacions com la renovació de butaques i llits o l'adequació d'espais hospitalaris.
1: També s'han finançat projectes d'investigació i adquisició de maquinària destinada al diagnòstic i tractament de la malaltia. Aquest any, però, serà excepcional. Una part de la recaptació es destinarà a comprar un nou local per la Fundació Oncolliga Girona davant la necessitat d'ampliar els serveis i acostar-los al futur emplaçament de l'Hospital Trueta de Salt. Segons Comet, els espais actuals s'han quedat petits davant l'augment de persones que sol·liciten serveis com fisioteràpia, atenció psicològica o cessió de material. El trasllat del Trueta també fa necessari disposar d'un espai més proper al nou hospital. El creixement de participants també ha implicat reforçar l'organització, i és que enguany l'Onco Trail mobilitzarà prop de 600 voluntaris, principalment de les comarques gironines, però també procedents d'altres punts de Catalunya i la resta de l'Estat.
0: I Càritas Diocesana de Girona ha atès prop de 1.300 persones durant l'últim curs a través del programa d'Infància, Joves i Família. Del total de participants, prop de 700 han estat infants i joves i gairebé 600 han estat adults. L'entitat també ha acompanyat prop de 800 famílies. Sergi Villena.
3: Càritas ha presentat aquestes dades coincidint amb l'inici del nou curs escolar. Durant el període analitzat, els professionals i voluntaris han fet més de 3.500 sessions individuals d'acompanyament. Aquesta xifra inclou prop de 1.900 tutories amb infants i joves i més de 1.700 entrevistes amb adults. L'entitat destaca especialment els resultats educatius i emocionals dels participants. 7 de cada 10 persones ateses han experimentat una millora educativa durant el curs. I la proporció augmenta en l'àmbit emocional amb una evolució favorable en gairebé 8 de cada 10 participants. La memòria també permet identificar algunes de les dificultats dels infants i adolescents atesos. Més del 40% dels prop de 700 infants i joves participants tenen problemes de suport familiar. La franja més nombrosa correspon als adolescents d'entre 13 i 16 anys. Els infants d'entre 6 i 12 anys representen una proporció molt similar. Càritas vincula part de les dificultats educatives amb la situació social i econòmica de les famílies. La cap del programa d'Infància, Joves i Família, Marta Piany, assenyala factors com els problemes laborals, les dificultats d'accés a l'habitatge i altres situacions de precarietat. Entre els adults participants, gairebé 8 de cada 10 són dones. Més de la meitat es troben a l'atur i prop de 2/3 tenen entre 30 i 44 anys. Aquestes situacions poden limitar els recursos disponibles a les llars i dificultar l'acompanyament educatiu dels fills. Davant d'aquesta realitat, Càritas planteja reforçar l'acompanyament de les famílies durant els pròxims cursos. L'entitat també vol millorar la detecció de situacions de vulnerabilitat i reforçar la protecció dels infants i adolescents.
0: Passen 3 minuts de 3:15.

0: ja sabeu que la recta final dels dimarts al Supermatí és sinònim de literatura. I si parlem de literatura al Supermatí, evidentíssimament hem de parlar amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Què tal, Maria Teresa? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia, molt bon dia.
0: A veure, ho comentàvem ara, abans d'entrar, o mig comentava, que encara no havien coincidit tu i jo aquesta temporada, i així que contentíssim de fer el Supermatí de dimarts, de parlar de llibres amb tu, que en saps, no sé si és la persona que sap més de llibres de la comarca, que n'ha llegit més, no ho sé.
1: No, què va, no, hi ha molta gent que en sap molt, molta gent que també llegeix molt, i bueno, potser la sort que tenim és aquesta oportunitat que ens doneu també de col·laborar amb vosaltres, i no ho sé, potser 40 anys d'experiència, que això crec que poder també suma.
0: Home, i
1: però
0: tant.
1: Vaja, no. és un factor més que hi ha qui ho té, hi ha qui no ho té, però vull dir saber-ne, hi ha molta gent que en sap molt.
0: Doncs
1: el que passa que nosaltres, com que llegim per tot tipus de lector,
0: clar,
1: potser també llegim professionalment, de tal manera que qualsevol dia us perdem d'un àlbum il·lustrat, algun dia us parlarem d'una obra d'alt contingut literari i cultural, i avui us parlarem d'una novel·la negra. Però és perquè, clar, tothom té gustos diferents i hem de poder parlar per tothom, per acontentar
0: i tant
1: els diferents gustos.
0: De fet, la novel·la negra, que ja ens has comentat que parlaràs avui, és un gènere que en els últims anys crec que va a l'alça, també. No sé si per l'auge de crims de la sèrie de Carles Porta, no sé si aquest tipus de novel·les acostumen a agradar més.
1: Mira, jo a mi em sembla, jo tinc una opinió que me la dona també el que ens demana la gent. La gent necessita distracció, però distracció autèntica. Per tant, ara que hi ha tantes maneres, no?, amb el mòbil, amb les sèries, amb les pantalles, quan la gent es posa a llegir no té ganes ni de patir ni de, segons com, a vegades sí, empatitzar amb personatges, però si necessiten evasió absoluta, el gènere literari que ajuda més a l'evasió és la novel·la negra.
0: Ostres.
1: Difícilment t'identificaràs amb l'assassí, difícilment t'identificaràs amb la víctima, ni ganes, no?
0: No, evidentment.
1: Si hi ha detectius professionals i tal, d'alguna manera et poses al seu costat com a observador a veure què van fent, i poques vegades, vull dir, la novel·la negra no té, té d'entrada el voler saber què passa, el voler saber com aquest escriptor, escriptora et traurà d'aquest dubte. Agatha Christie va ser l'estrella d'això,
0: sí.
1: I tothom la recorda com fantàstic, i era com t'anava portant a la investigació, tant si era Poirot com si era Miss Marple. I tu intentaves endevinar, quan havies llegit moltes ja sabies quin sistema tenia, o sigui, la persona que menys et podies pensar, però tot i això encara t'enganyava. I llavors t'havies empassat la novel·la sense pensar en els problemes que puguis tenir, o encara que no en tinguis, vull dir, simplement passant una estona divertidíssima intentant endevinar qui seria l'assassí, què havia passat, el motiu que tenia, perquè clar, una bona novel·la negra no ha de ser, els assassins de sèrie ja sabem què és, vull dir, ho deixem de banda. Però el thriller, aquest thriller que tu mort una persona, hi ha un assassinat, hi ha un cadàver, i llavors resulta que era una bellíssima persona que no tenia enemics, no? I dius, bueno, i ara qui l'haurà matat i per què? El per què és allò, per què? Aquesta pregunta és cabdal en aquests casos.
0: I tant.
1: Això és el que té la novel·la negra. La capacitat de distreure, si està ben escrita, i tal com passa ara, moltes vegades fins i tot els escriptors de la novel·la negra són guionistes, són gent que ja tenen la imatge gravada al cap i te la saben transmetre, saps? Doncs jo penso que és aquest el secret. I la majoria de gent entra a la llibreria demanant un llibre que em distregui i que m'enganxi des del principi. O sigui, no s'esperen ni les 50 pàgines a veure què passarà, perquè sovint les novel·les, bueno, molts llibres passen, no? Hi ha com una introducció llarga abans no arribes en el centre de la història, i aquesta introducció, que sol ser una mica lenta, una mica necessària, però una mica feixuga a vegades, és on la gent ja es queden encallada. I ara no avança ningú, més de 20 pàgines no els llegeix ningú si no queden enganxats.
0: I doncs avui, quina novel·la negra ens portes?
1: Avui us parlarem sobretot de l'autor. La novel·la es diu El cinquè cor. ha sortit ara fa escassament una setmana, 10 dies, que el tenim a les llibreries. Ja era una obra molt esperada perquè l'escriptor, Oriol Canals, ja en té 4 d'anteriors, i sobretot 3 que ja estan publicades a l'editorial Rosa dels Vents amb un èxit de públic extraordinari. Llavors, ell el que fa és situar la novel·la sempre a Catalunya i a més en un espai conegut per tothom i bastant mític, és a dir, per exemple, Les Sentinelles de la Llibertat és a una redacció d'un diari, No dormiràs, El cadàver es troba al Palau de la Música en ple concert, per tant és músics, orquestres, enveges entre bueno, l'organització, la direcció del Palau. Vull dir, hi ha, evidentment, qui gestiona el Palau de la Música és immensa la quantitat de gent que hi treballa.
0: Sí, sí.
1: Diví està situat al Museu Dalí de Figueres, es troba un cadàver com el Crist, o sigui, una persona clavada a una creu, i l'últim, el cinquè cor, com pot indicar el títol, en un hospital, en una clínica especialitzada amb teràpies curar problemes coronaris o per gent que ha tingut doncs atacs de cor i tal. I llavors tota la gestió i el que hi ha en aquests hospitals, i fins i tot hi entra doncs la marató de TV3, sembla que estigui llegint una notícia, saps? Vull dir, Oriol Canals, ell és periodista, ha treballat en màrqueting, ha sigut responsable de màrqueting, ha treballat per Nike, pel diari Sport, pel periòdico, i ara treballa a l'Ara. Llavors, ell en sap molt de crear expectació, de dosificar la informació, bueno, d'enganxar l'actor amb sorpreses, també sap fer molts girs, però no girs que et vinguin de nou o que t'agafin de sorpreses, sinó que amb tota la informació ben donada, que crec que és important pels que llegim novel·la negra, ens agrada que no ens enganyi l'autor, no es comenci a amagar gaire coses. T'ho digui, t'hagi deixat anar una informació, amb una mica de sort ens passa una mica desapercebuda i ens la recorda al cap de 50 pàgines, que dius, pill-me. Pillo, no? Com m'has enganyat, o com m'has enganxat, o com m'has aconseguit sorprendre.
0: I sobretot també, no sé si consideres amb mi, que es compleixi el principi de verosimilitud, que el que passa a la novel·la que pugui passar en aquest context, que no vol dir que passi la vida real, però que en el context de novel·la sigui creïble, que a vegades també hi ha, segons quines novel·les, que de cop apareix alguna cosa i dius, ostres, això no té ni cap ni peus, és que no m'ho crec.
1: No, es treuen personatges a 40 pàgines abans d'acabar, que és l'assassí, vull dir que no t'ha parlat amb tota la novel·la, o bé un personatge que parla en primera persona, llavors d'alguna manera sembla que el comprens i que t'està dient la veritat i resulta que aquest personatge és té doble personalitat, o de sobte, bueno, hi va haver aquella, la noia del tren, un personatge que estava alcoholitzat i bevia ja en el tren a primera hora del dematí i la gent se n'enfotia perquè era una dona que anava beguda i ens havíem d'estar creient els lectors la història explicada per una dona que ja anava borratxa en les primeres pàgines del llibre. Vull dir, són coses... Bueno, aquella novel·la al final encara acaba sent més o menys lògica, però bueno, jo recordo tot el llegir-la perquè la gent em parlava i pensava, mare, no... N'hem llegit de molt més bones, en fi. Sí. Que
0: al final...
1: A vegades les sorpreses, sí, dels que sobresurten o es fan més famosos no sempre són els llibres que podem gaudir més, això ja ho sabem de sempre.
0: I tant. De fet, Maria Teresa, abans d'acabar vull fer la puntualització, perquè crec que teniu l'Oriol Casas per la llibreria pel Cucut d'aquí poc, no?
1: Sí, el divendres, Oriol Canals.
0: Canals, sí, disculpa, sí.
1: Sí, divendres estarà aquí a les 7 de la tarda amb en Joan Maria Pou, dos grans homes del món de la comunicació
0: i
1: molt estimats per als mitjans de comunicació, i parlant doncs de novel·la negra, de thriller, sobretot del cinquè cor, que és aquesta novel·la que ara ha sortit, però no es pot parlar del cinquè cor, penso, o no es pot parlar de Oriol Canals sense parlar una mica d'aquesta trajectòria tan interessant de totes les anteriors novel·les, i per tant, com que tampoc ara per ara són moltes, 4, la majoria, quatre que estiguin publicades, n'hi ha una amb l'editorial base, que segurament Rosa dels Vents també recuperarà i la faran al seu catàleg. Vull dir que ràpidament qui vulgui tenir l'obra completa d'en Canals, doncs ara ja és a temps. Ell té la intenció de publicar cada dos anys, més o menys, o cada tres anys una obra. Vull dir que hi ha qui té un escriptor, diguem, preferent, que dius, n'ha tret un de nou i tothom va pendent de si ja n'ha sortit, Oriol Canals és un bon candidat a ser aquest escriptor.
0: Doncs estarem pendents, evidentment, de l'Oriol Canals i de les futures novel·les negres que pugui treure. Maria Teresa Calabús, un dimarts més, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Supermatí, per parlar-nos de llibres, com sempre, com cada setmana, i ens escoltem la setmana que ve.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Avui tenim situació d'aiguats típics de tardor aquí al Mediterrani i al Baix Empordà. Per tant, precaució, perquè a partir d'aquest migdia, tarda i sobretot vespre i nit aquí al Baix Empordà és quan es poden formar les tempestes més intenses i ploure a bots i a barrals a tota la comarca. Per ara tenim avís de nivell taronja del Servei Meteorològic de Catalunya i, per tant, molta precaució, rius, rieres, a partir d'aquest migdia i tarda. Ara mateix tenim núvols alts i una situació força tranquil·la, però a partir al llarg del dia s'anirà complicant la meteorologia. Per tant, atenció, rius i rieres, perquè el risc de tempestes fortes i aiguats és elevat. Precaució.
1: Doncs moltíssima precaució. Nosaltres ho seguirem, com no pot ser d'una altra manera, des de Ràdio Capital de l'Empordà. I us explicarem demà també el supermatí a les 8. Adéu-siau, que vagi bé.
2: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
0: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
0: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
4: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
5: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
6: Rebut. I en Banyeta?
5: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
6: On van?
4: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
7: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona.
4: Coreografies i Girona tornant a ballar.
7: La Juventud Baila encara.

0: Informa-te'n a clínicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clínica_milena. Clínica Milena, la teva millor versió comença avui.
1: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores, perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: La millor música del món.
2: La música del món.
3: A Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
3: Amb Marc Lapés.

0: fa sentir feliç? Escolta Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Els tiets ben alegres, com sempre, ben positius. Era això.

0: 100% Empordà. 100%
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: So positiu, so de Benson Boone a Capital amb aquest Mystical Magical.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
8: I amb la ràdio, també.
7: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
8: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
7: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
1: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny. Transformem idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Fa una bona colla d'anys que aquest Breathless de The Corrs ens va captivar i ara arriba el DJ Cyril i li dona un nou aire. L'escoltes a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
1: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
2: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
3: Rebut. I en Banyeta?
2: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
3: On van?
0: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
7: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
8: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos conta molt. Dir-ho també.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.
12: Tot el que passa a l'Empordà és a Ràdio Capital.

0: Fenòmeno.
1: Maxil·la estètic.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la estètic i demana la teva visita.
2: Maxil·la estètic. Treballem pel teu somriure.
0: Fenòmeno.
1: Maxil·la estètic.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar al món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà, i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
6: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
7: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
8: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
9: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
10: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Aquesta és la primera cançó que ha sonat aquí a Capital, de Xabuzí. És el seu debut a casa nostra, Mabar Song.

0: directe l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimarts.
3: L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni frena durant un any d'obertura i l'ampliació de diversos negocis. La mesura afecta la restauració ràpida, les botigues obertes les 24 hores, els basars, els negocis vinculats al cànnabis i diversos serveis d'estètica. El consistori aprofitarà aquest temps per a preparar una nova regulació municipal.
4: La Bisbal d'Empordà ha aprovat de manera inicial el nou mapa municipal d'instal·lacions esportives. El document repassa els equipaments que hi ha ara i detecta les principals mancances. L'estudi també marcarà les futures inversions. Una de les prioritats és més espai cobert. L'Ajuntament estudia també un nou pavelló esportiu amb una inversió prevista d'entre 4 i 6 milions d'euros.
5: L'Oncotrail batrà el rècord de participació aquest cap de setmana amb gairebé 3.500 participants. Prop de 400 equips recorreran 100 quilòmetres pel Baix Empordà, la Costa Brava i les Gavarres. La prova ja ha recaptat més de 475.000 euros per lluitar contra el càncer en la seva 13a edició.
6: El Begur Comedy Film Fest arriba a la 12a edició. El certamen se celebrarà del 2 al 12 d'octubre i oferirà estrenes de cinema, concerts, exposicions i més pes per al públic familiar. La directora del festival, Clara Dato, defensa un creixement lent i cuidat. Diu que volen créixer a poc i mantenir l'esperit de festival boutic. Al cartell hi figuren convidats com Enric Auquer i José Coronado.
2: I tot seguit la previsió del temps per aquest dimarts. Cel cobert i ambient temperat a l'Empordà, amb màximes d'uns 24 graus i mínimes entre 20 i 22. Avui s'esperen ruixats febles i a l'entorn del Bons alguna tempesta, vent fluix. Demà temps encara inestable, amb més clarianes. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
7: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Aquest setembre

0: basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasolls Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
3: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
2: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
3: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural Com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
2: Escola de Fotografia ERAM. 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Clapés.
8: Ràdio Capital també a les xarxes.
6: Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.

0: what it takes.
1: Sí, aquesta també t'agrada.
2: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
3: Els tiets ben alegres, com sempre, ben positius. Era això.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
2: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
10: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
11: Ràdio Capital, 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera.

0: Viària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Lapés.

0: apostes pels productes de la terra, escolta la ràdio més propera.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Quilòmetre Zero.
2: Èxit original dels anys 80. Portat a l'actualitat de la mà de Cyril. Sona Capital, aquest Stumbling In.

0: t'encantarà fardar de ràdio.
1: Va, i obrim una vegada més Quarto Azul, el treball d'Aitana, on hi ha aquella cançó tan coneguda, el Superestrella. Avui, però, l'escoltem amb aquesta Connexión Psíquica. Sona, Capital.

0: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
1: Manamana. Maxil·la
2: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la Estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
1: Fenòmena.
5: Maxil·la Estètic.
6: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
7: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
8: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.
15: La banda sonora del Mundial 2026 la posa Shakira amb Barna Boy, aquest Dai Dai.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la Gran Festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
1: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.

0: Local, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
7: I amb la ràdio, també.
6: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
7: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
6: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital. 25.

l'Empordà. També a radiocapital.cat. After all you put me

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a
3: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
6: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
7: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
10: Què tal, amics? Bona tarda i benvinguts al Radio Show de les Tardes de les Comarques Gironines. Us parla Joan Coll, qui us acompanyarà des d'ara i fins les 7, el de cap a cap, en directe a Ràdio Capital de l'Empordà, al 95.6 de l'FM, i a Taronja Ràdio Girona, al 94.4. Avui estem molt pendents de les pluges, que des de fa hores estan descarregant litres arreu de les nostres contrades i que s'espera que puguin ser encara més intenses al llarg de la tarda. Així que, sobretot, ja ho sabeu, molta precaució i en especial si esteu conduint a prop de rius o rieres. És per això que avui volem parlar amb el nostre meteoròleg de confiança, l'Isaac Vilà, qui ens explicarà quina és la situació arreu de la província i la que s'espera també per les pròximes hores. També avui, com cada dimarts, en Martí Seguer ens portarà les novetats tecnològiques de la setmana i, a més, a l'entrevista d'avui parlarem amb l'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, sobre el projecte de prolongació de la C32 fins al municipi de la comarca de la Selva després d'anys parat. Amb ell també comentarem una dada molt rellevant de Lloret de Mar, i es queda esbancat Benidorm com el destí preferit dels viatges de l'Inserso.

0: I avui, com sempre, també tenim pregunta del dia. I aprofitant que tenim una setmana farcida de curses, proves esportives, entre elles l'Oncotrail, sense anar més enllà, us preguntem, us agrada fer esport? En feu habitualment? O sou d'aquells que s'apunten al gimnàs i l'únic que fan és pagar-lo cada mes, però des del sofà de casa? Va, truqueu o envieu un WhatsApp al telèfon multiusos del programa.
1: 972 313 702.
0: I a més, expliqueu-nos també com van les pluges a casa vostra. Nosaltres ens hi posem, va, que el mal temps, bona cara i molt bona música.

0: És un quart i mig de cinc. Seguim pendents de les pluges que afecten aquesta tarda, aquesta jornada també arreu de les comarques gironines. Ara sembla que la intensitat més forta de precipitació està situat a l'alçada de la comarca del Baix Empordà, també amb afectacions pel Gironès i per l'Alt Empordà, així com al Pla de l'Estany, però sembla que la Selva o la Garrotxa ja ha passat el pitjor en aquestes comarques. Ja sabeu que avui, a més, us preguntem, d'aquí una estona parlarem també amb l'Isaac Vilà, el nostre meteoròleg de confiança, perquè ens expliqui una mica més la previsió i les afectacions que han tingut aquestes precipitacions, però ja sabeu que avui us preguntem a veure si feu esport, si us agrada fer esport, si en feu habitualment, si esteu apuntats al gimnàs i no hi aneu mai, i si voleu explicar la vostra situació personal amb l'esport, doncs ja sabeu, enviar un WhatsApp o trucar directament en aquest telèfon.
1: 972 313 702.
0: Hem rebut ja algunes respostes. Per exemple, l'Anna des de Girona diu que sí, intento fer bastant d'esport, sobretot anar a córrer 3 dies per setmana al vespre. No sóc gaire de gimnàs perquè m'avorreix estar tancada. Prefereixo sortir al carrer, posar-me música i fer una ruta d'una horeta. O en Joaquim de Palafrugell, que diu: jo camino cada dia, no sé si compta com a esport, però faig entre 6 i 8 quilòmetres gairebé sempre. Home, jo diria que sí que compta com a esport, eh? Gimnàs diu que no ha trepitjat cap mai, que sembla que pagaria la quota i no hi aniria. O la Clàudia, des de Figueres, que diu: sóc exactament de les que paga el gimnàs des del sofà. Vaig apuntar al gener amb moltíssima motivació i crec que hi ha anat 6 vegades. No surt massa a compte. Cada mes penso que el següent mes serà diferent, però de moment no és així. Ja sabeu que si voleu explicar les vostres circumstàncies amb el món de l'esport, aquesta setmana que la tenim farcida d'activitats esportives aquí arreu de les comarques gironines, ja ho sabeu, expliqueu-nos-ho, truqueu, envieu un WhatsApp i nosaltres continuem una mica més escoltant The Killers Human.

0: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
1: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
2: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
3: Rebut. I en Banyeta?
2: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
3: On van?
1: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar.
4: La Juventud Baila encara.
1: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
5: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet, a la Bisbal, les fem artesanalment, amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà, fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corçà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corçà, el teu gasoil de confiança.
7: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona donem forma a les teves idees.
0: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
5: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
5: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
9: 5:15. Nosaltres escoltem una mica de Rem amb Losing My Religion i d'aquí poc tindrem amb nosaltres Adrià Lamelas, que és l'alcalde de Lloret de Mar. Fins ara.

0: Seguim aquí en directe al de cap a cap a Ràdio Capital de l'Empordà i a Taronja Ràdio Girona en aquesta tarda plujosa arreu de les comarques gironines. I avui volem parlar amb l'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, perquè fa unes setmanes van conèixer que la Generalitat de Catalunya va anunciar la licitació de l'estudi informatiu per recuperar el projecte de prolongació de la carretera C32, aquesta carretera que ara per ara s'atura a la franja entre Tordera i Palafolls i que la intenció és que s'allargui fins a Lloret de Mar. Abans de res, alcalde, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Joan. Un plaer.
0: A veure, parlàvem d'aquesta prolongació, de recuperar aquest projecte que s'havia aturat fa uns anys enrere. Per què és important per Lloret de Mar? I abans de res, valorem quina és la valoració per part de l'Ajuntament i segon, per què és important?
1: Doncs, primer de tot, m'agradaria destacar que Lloret de Mar és un municipi que hem crescut exponencialment les darreres dècades. De passar d'un poble petit, d'un agricultor, a ser una indústria turística, que ara mateix tenim 45.000 habitants empadronats tot l'any i que arribem a pics de 200.000 als mesos de juliol i agost. Això ens fa ser la tercera ciutat de la província i es fa també ser una ciutat principalment dedicada al turisme. I crec que va una ciutat que no té una parada de tren, una ciutat que no té, diguem, connexions o vies d'accés pròximes a la vila, una via ràpida, una autopista que connecti amb l'àrea metropolitana, que connecti amb l'aeroport de Barcelona, que connecti també amb el nostre turisme internacional i sobretot que es permeti doncs, a la gent viure aquí a Lloret i poder tenir, doncs, desplaçar-se o connectar-se a grans eixos com pot ser l'àrea metropolitana. Jo crec que és clau i per tant jo nosaltres com a mi ho defensem i penso que és un dret que tenen les ciutadans de Lloret de Mar tenir una capacitat de mobilitat de poder moure's a grans centres com hospitalaris, com laborals, etcètera, doncs de forma molt més adient.
0: No sé com ha estat el procés per arribar fins aquí, no sé si hi ha hagut negociacions amb segons quines plataformes o també amb la Generalitat, com s'ha arribat fins a aquest punt?
1: Bueno, ara el que fa la Generalitat és emprendre un projecte que havia fet amb una altra normativa, amb una altra llei, i ara el que es fa és actualitzar-lo, fer-lo de nou, perquè pugui complir tots els estàndards i totes les normatives vigents, per després doncs, iniciar ja la licitació de la construcció de l'autopista. No? I per tant jo crec que això és una bona dada, perquè com dic, vull dir, som l'única ciutat de més de 40.000 habitants sense autopista de tot Catalunya, i és una mancança que després els nostres veïns i veïnes doncs ho pateixen. Jo sempre dic que jo no vull la 72 per als turistes, jo el que la vull és pels vianants, pels visitants i per la gent que vol doncs, una qualitat de vida al seu municipi. La veritat és que el turisme ja ens ve, per tant no és una infraestructura per sector, però sí que és veritat que nosaltres necessitem doncs, grans reptes, com per exemple doncs, diversificar l'economia, tenir vida tot l'any, o estar més a prop de l'àrea metropolitana per les oportunitats laborals que això provoca gent que vulgui viure a Lloret i poder treballar a l'àrea metropolitana, doncs també que s'ho mereixen i crec que tenim el nostre deure històric amb el municipi de Lloret de Mar de fer, diguem, justícia i que tingui una mobilitat doncs, més sabient.
0: Aquesta nova autopista, o la prolongació, millor dit, d'aquesta autopista de C32, també suposarà unes carreteres o unes vies d'arribada a Lloret més segures?
1: Per suposat, vull dir, nosaltres tenim la nostra carretera que connecta amb el nostre turisme internacional, el turisme cap al nord, de tot el nostre turisme francès, belga, alemany, italià, doncs tots venen per una carretera que connecta dos pobles. Una carretera d'un sentit, diguem, de dos, d'anada i tornada, que fa molts i molts anys que es va fer, que no es va planificar per tant de volum de vehicles i que és un dels punts vermells de la província, on més accidents de trànsit hi ha i on, per desgràcia, més morts hi ha hagut. I també la carretera que connecta amb el nostre poble veí, que entre els dos, Blanes i Lloret, fem 100.000 persones, doncs que hi viuen tot l'any, no parlo de la temporada turística, sinó dels que viuen tot l'any, és una carretera també interna, interurbana, com aquí diu, és una carretera que porta, és un carril, anada i tornada, que no és normal, de la connexió com podem trobar entre Salt i Girona o entre qualsevol ciutat de la metropolitana i el seu veí. Vull dir, són mancances històriques que hem tingut i que crec que el que no pot ser és que una ciutat com Lloret de Mar es connecti al món i es connecti a Catalunya per carreteres que no són, siguin vies ràpides o adients pel volum de trànsit que hi ha. I també pel propi transport públic. Vull dir, ara mateix, per arribar al poble veí Tossa, has de creuar Lloret. Ara mateix, arribar fins Lloret des de l'àrea metropolitana has de creuar Blanes. Vull dir, no pot ser que per arribar a una ciutat o un poble has de creuar doncs, el poble veí, no? Tenint en compte el volum de persones que hi ha, no? Vull dir que jo crec que la resta de ciutats de més de 40.000 habitants no els hi passa, tenen vies ràpides que connecten directament amb la ciutat i que Lloret és el que ens cal.
0: Quins seran els terminis a partir d'ara? Quan començaran les obres o quan està previst? I quan està previst que durin aquestes accions?
1: Això és un tema que jo crec que hauria de respondre la Generalitat de Catalunya. Jo crec que el que hem de posar en valor és que s'ha reemprès el projecte, que es confeccionarà aquest projecte, diguem, mediambiental i legal per poder iniciar el tràmit de la licitació per fer l'obra, que és l'important, i crec que l'important és anar caminant. Vull dir, posar dates, perquè, diguem, factors externs, com pot ser que tardi el Col·legi d'Enginyers en fer el projecte o el que es tardi en licitar per tenir una empresa que faci l'obra, doncs jo no sé aquí per parlar-ne, això ho deixem amb la Generalitat de Catalunya, però l'important és anar avançant pas a pas, perquè és un deute històric, ja fa dècades que el municipi de Lloret de Mar ho reclama, no només el sector, diguem, turístic, empresarial, sinó també el sector veïnal. Val a dir que la carretera que creua Lloret de Mar per arribar al poble de Vallblanes passa pel mig del municipi i també per poder creuar el poble només hi ha dues vies. Una és el Passeig de Mar, una és el Passeig de Lloret, l'emblema de la ciutat com la Costa Brava, i la veritat és que també és una vergonya que haguem de no poder fer una altra cosa o esperar que arribi aquesta infraestructura per avançar en la qualitat de reduir el vehicle privat al front marítim. Vull dir, és com sempre dic jo, vull dir, si ens plantegem incorporar transport, carrils busos o carrils de bicicletes, etc. a Barcelona, és perquè hi ha la ronda de dalt i la ronda litoral. A nosaltres ens cal la 72 per fer la ronda i esponjar al centre de vehicles que no haurien de passar-hi pel centre d'una ciutat contaminant i creant inseguretat, i creiem que això també és un tema de seguretat per als ciutadans i ciutadanes i de contaminació, seguretat tant física com mediambiental, i per això jo crec que no treballaria amb la Generalitat, perquè quan més aviat possible doncs ja comencin a construir-se.
0: Algunes veus crítiques amb aquest projecte de prolongació de la C32 diuen que com que l'accés a Lloret de Mar i també a Blanes serà més fàcil amb aquesta nova carretera, aquesta prolongació de l'autopista, que vindrà més gent en aquests dos municipis. Des de l'Ajuntament també teniu aquesta sensació o no?
1: No, nosaltres ja us dic que no, a l'estiu no vindrà més gent, perquè no hi pot vindre més gent. Vull dir, nosaltres ja a l'estiu ja arribem al sostre de capacitat de municipi i pel turisme, i la veritat és que, insisteixo, jo no faig en cap cas la defensa i treballant per aconseguir la 72 pel turisme, al contrari. Jo ho faig principalment pels veïns de Lloret, perquè puguin moure's, perquè puguin viure a Lloret de Mar i puguin treballar fora, o puguin moure's per la zona amb dignitat i que sense fer cues. No oblidem que l'hospital de referència de Lloret de Mar, un està al terme municipal de Blanes, però l'altre està al terme municipal de Calella. I que a l'estiu, amb el volum de cotxes que hi ha, doncs és molt difícil arribar-hi tan ràpid o adequadament. No? A part també que a nosaltres també ens interessa connectar-nos a Barcelona, perquè a l'època més baixa de l'any turístic que anem parlant, a l'hivern, per exemple, doncs puguem accedir a que hi hagi gent que pugui vindre a allotjar-se als nostres hotels, a gaudir de la nostra costa, passejar pels camins de ronda o comparar els nostres comerços. Vull dir, això és, si volem diversificar el turisme i volem diversificar i tenir vida tot l'any, doncs també necessitem aquesta infraestructura per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, millorar també la renta per càpita, que val a dir que fa molts anys és de les rentes per càpita més baixes de la província, doncs aquestes infraestructures són eines estratègiques claus per millorar les persones que hi viuen a Lloret de Mar. Per això aquest és el meu objectiu, vull dir, en cap cas és el turisme, i el meu objectiu són els veïns de Lloret, perquè sens dubte que un accés ràpid a l'àrea metropolitana milloraria la qualitat de vida dels veïns de Lloret.
0: I deixant de banda el tema de la carretera, Lloret de Mar també està en notícia aquest estiu perquè ha desbancat Benidorm com la destinació estrella preferida dels viatges de l'Imserso. No sé això que representa per un municipi com Lloret, i també si hi ha molta diferència entre els turistes de l'Imserso, en aquest cas, de gent de més edat, amb turisme més jove, més juvenil.
1: No, aviam, en un principi la notícia és positiva. Vull dir, nosaltres creiem que l'Imserso, que són els turistes que venen d'Espanya a l'època menys alta de l'any, no? Vull dir, a l'època baixa, principalment des de novembre fins a març, vull dir, per tant, aquesta temporada és el moment doncs, que Lloret té menys turistes internacionals, i crec que compagina molt bé per poder tenir els hotels quants més mesos oberts millor, per poder donar d'alta i treballar, i que els treballadors estiguin donats d'alta els màxims mesos possibles. El nostre objectiu de l'equip de govern, i des de fa ja molt de temps, és intentar ampliar al màxim la nostra temporada, ja ho estem fent, però ho veurem més, i per tant l'Imserso va en aquesta direcció, tot i que, aprofito, per queixar-me, perquè el preu de l'inserció per dia que paga l'Estat és molt baix. És molt baix i a vegades no surt ni rentable. Però els hotelers, en aquest sentit, creuen oportú, i aquí jo ho puc compartir, que més val tenir doncs, turistes i tenir l'hotel obert, tot i que no guanyin força diners, per tenir els treballadors donats d'alta, per cotitzar la seguretat social, dignificar la seva feina i tenir doncs, el màxim vida possible durant tot l'any al municipi de Lloret de Mar. Per tant, jo crec que la notícia de primera seria positiva.
0: Doncs, Adrià Lamela, alcalde de Lloret de Mar, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al de cap a cap de Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona, i que vagi molt bé la tarda. Ens sentim aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres i tot un plaer.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la Gran Festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
5: Ei, ja saps què faràs el dissabte 3 d'octubre?
6: Encara no.
5: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
6: On la fan?
5: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, Pare Claret i molts més. D'acord, però què hi trobaré?
6: Bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
5: Doncs hi anem.
7: Botiga al carrer de Girona, 3 d'octubre. Amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
8: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: Passen 6 minuts de les 5 de la tarda d'aquest dimarts 29 de setembre del 2026. Seguim aquí en directe de cap a cap a Ràdio Capital de l'Empordà 95.6 i Taronja Ràdio Girona al 94.4. D'aquí a uns instants tindrem en Martí Seguí amb nosaltres, que es porta, com sempre, els dimarts, les novetats tecnològiques més destacades de la setmana. I, a més, recordem que avui la pregunta del dia és a veure si feu esport, si us agrada fer esport, si en feu habitualment, o si sou d'aquells que pagueu el gimnàs i d'esport, poc. Ja sabeu que podeu enviar les vostres respostes, ja sigui en format trucada o en format WhatsApp, al telèfon multiusos del programa.
1: 972 313 702.
0: Llegim algunes...
1: 972 313 702.
0: Ara sí, dos cops perquè el sapigueu de memòria. Llegim algunes respostes d'oients que ens escriuen, per exemple, en Sergi des de Banyoles, que diu: faig bicicleta de carretera els caps de setmana i, si puc, una sortida curta entre setmana. Em va bé per desconnectar de la feina. No sóc gaire competitiu, però quan comences a mirar quilòmetres i temps, t'hi acabes enganxant. O la Montse, de la Bisbal d'Empordà, que diu: vaig a Pilates dues vegades per setmana i m'hi obligo, perquè si depengués de les ganes no hi aniria mai. Però quan surto estic contentíssima d'haver-hi anat. O en Pol, des de Salt, que diu: jo faig gimnàs 5 dies per setmana. Déu-n'hi-do, vaig com aniria mai. Però quan surto estic contentíssima d'haver-hi anat. O

0: hem explicat, el recuperarem altra vegada.
1: 972-313-702.
0: I nosaltres, mentrestant, mentre escriviu, mentre truqueu, escoltem una mica més de música amb Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

0: Forever Young d'Alpha Bill. Martí, t'agrada o no aquesta cançó?
1: Sí.
0: Doncs mira, ara en posarem una altra d'aquí una estoneta, però abans toca parlar de tecnologia. I és que si escoltem aquesta sintonia i és dimarts, ja sabeu que toca parlar amb el senyor Martí Seguer, el cap d'emissions i tecnologia de Ràdio Capital de l'Empordà.
1: Exacte.
0: Que ens porta sempre les novetats tecnològiques de la setmana. N'hi ha hagut moltes o no aquesta setmana?
1: Déu-n'hi-do, sí? N'hi ha una de molt i molt recent, aquesta primera que amb la que obrirem.
0: Doncs, si vols, obrim ja el meló. Sí. Parlem d'intel·ligència artificial, que sí. Crec que les novetats tecnològiques són fonamentalment ja d'intel·ligència artificial pràcticament totes, o les més rellevants, podríem dir. Sí. I és que OpenAI ha decidit aturar el llançament dels seus propers models perquè, segons les proves internes, no era prou fiable.
1: Doncs sí, OpenAI ha deixat en suspens el GPT-6.1, l'Astra, un model que estava previst per presentar aquest mateix mes d'octubre. La decisió arriba després de que els equips interns de seguretat detectessin problemes en el comportament dels sistemes durant les proves prèvies, i aquí hi ha un element important, és que no estem parlant d'un model que funcionés pitjor en res. El problema principal era que la manera com actuava quan havia de completar tasques amb un cert grau d'autonomia. Astra estava dissenyat precisament per fer feines complexes amb poca supervisió humana. És a dir, no només respondre una pregunta, sinó executar diversos passos, utilitzar eines externes, anar prenent decisions pel seu compte per intentar arribar a aquest objectiu. Segons OpenAI, el nou model havia millorat en alguns aspectes respecte a versions anteriors, sobretot a l'hora de no abandonar una tasca quan es complicava. Però, en canvi, ha empitjorat en qüestions considerades especialment sensibles. Per exemple, els investigadors van observar que en determinades proves no explicava amb prou decisió què havia fet realment, i en alguns casos continuava executant accions sense demanar permís i arribava a utilitzar serveis o eines externes en situacions en què això podia representar un risc, per tant, que pogués hackejar una pàgina, que pogués atacar alguna cosa que no fos lícita, no?
0: I per decisió pròpia, no?
1: Sí, clar, per decisió pròpia. Per tant, alguns d'aquests sistemes durant les proves havien accedit a això, a webs, a serveis que els investigadors no esperaven que passés. Per tant, el debat sobre fins on pot donar aquesta autonomia a aquest agent s'ha convertit en una qüestió prioritària per a aquestes grans empreses del sector. OpenAI assegura que els seus sistemes de supervisió també han millorat i que en alguns dels incidents més recents va ser capaç de detectar comportaments anòmals en pocs minuts. Tot i això, doncs, la companyia, per tant, ha decidit que el GPT-6.1, l'Astra, no superi el nivell de seguretat necessari per arribar als usuaris. Per tant, haurem d'esperar.
0: Doncs sí, a veure, no sé si és una bona o una mala notícia això, perquè no m'enfio massa que pugui prendre decisions pròpies una intel·ligència artificial, però bé.
1: Sense demanar permís.
0: Exacte, perquè si tu li dius, no, vull que em hackegis aquesta pàgina web, que també seria un altre debat, si tu ho ordenes en aquesta intel·ligència artificial, si ho podria fer o no, però que ho faci per
1: el seu compte.
0: Sí, per pròpia autonomia. Sí. Això sí que em comença a fer una mica més de por, però bé, en fi. Canviem ara de tecnologia, parlem d'un tipus de tecnologia molt diferent, i és que un centre de recerca català ha patentat unes finestres intel·ligents capaces de regular la llum i la calor que entren en un edifici. Molt útil, això, eh?
1: Sí, exactament. I el centre, això ho fa el centre tecnològic Leitat, que ha desenvolupat unes finestres que poden canviar les seves propietats segons la intensitat del sol i les condicions meteorològiques. La tecnologia es basa en uns materials especials integrats en el vidre, anomenats nanomaterials plasmònics.
0: Déu-n'hi-do.
1: Plasmònics. La idea és que la finestra deixi de ser simplement un element passiu de l'edifici i comenci a participar activament en la gestió de l'energia. Per exemple, a l'estiu, quan hi ha molta radiació solar, el vidre pot enfosquir-se i bloquejar una part de la calor que entra de l'interior. Això redueix la necessitat d'utilitzar aire condicionat. I a l'hivern pot passar just al contrari. El sistema pot permetre que entri més radiació solar per aprofitar aquesta calor natural i reduir el consum de la calefacció. També es pot regular la quantitat de llum visible que entra a l'edifici, de manera que es redueixen els enlluernaments i també la necessitat d'encendre els llums artificials durant determinades hores del dia. Tot aquest canvi es produeix explicant un corrent elèctric, això funciona amb un petit corrent elèctric molt petit. Segons els responsables del projecte, amb una bateria de només 3 volts ja es pot activar o desactivar aquest sistema. I no cal que l'usuari estigui decidint constantment si vol enfosquir o aclarir la finestra. Ja ho fa automàticament. L'EITAT ha desenvolupat també un sistema de control automàtic que utilitza també un algoritme predictiu i informació meteorològica en temps real, amb la qual cosa actua sobre aquest vidre intel·ligent, diguéssim. I a partir d'aquestes dades, doncs això, l'actua. Segons les proves realitzades, aquest tipus de gestió podria reduir en més d'un 35% el consum anual relacionat amb calefacció o refrigeració o il·luminació, i la tecnologia ja està protegida per patents en 35 països i s'està provant també en edificis demostratius. Per tant, va endavant això.
0: A veure, és una tecnologia molt diferent, però sí que té un punt de similitud, perquè aquesta també decideix quan i com baixar les...
1: Sí, però bueno, no té cap impacte més que la factura de la calefacció.
0: O sigui, que si l'impacte és negatiu, estem a favor. Podríem dir que aquesta, objectivament, és una bona notícia, perquè si aconseguim pagar que és un 35% menys...
1: 35% menys. Ens aniria bé aquí a la ràdio, que tenim un vidre molt gran, i l'estiu...
0: Sí, a més, si el sol, quan el sol és baix, també
1: ens enlluarrem una mica.
0: Bastant. Sí. I si el convidat s'asseu d'esquenes, diguéssim, al vidre, sí, també la contrallum amb les càmeres és complicat a vegades.
1: Sí, ens aniria bé.
0: Martí, fem una petita pausa i després seguim amb tu. Escoltem una mica de Shakira, va, que me l'has demanat abans. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Falten 4 minuts per 6:45 de la tarda d'aquest dimarts 29 de setembre del 2026. Seguim aquí amb en Martí Saqué parlant de tecnologia després d'aquest parèntesi musical amb la Shakira, que per qui no ho sàpiga, en Martí la va anar a veure a Madrid, que molt bé, molta... Ah, sí, no tens el mic... Ara sí.
1: La vaig anar a veure, sí.
0: I què tal? Molta gent, no?
1: Molta gent, i inclús em sembla que el concert d'aquest dissabte el faran en directe per plataformes.
0: Doncs sí, Déu-n'hi-do, sí. Si voleu veure la gent que hi ha...
1: És un bon show.
0: Sí, doncs ja ho sabeu. Com el show que tenim muntat aquí també, el Radio Show.
1: Exacte.
0: De Ràdio Capital i Taronja Ràdio. Seguim amb més novetats tecnològiques. Marxem ara una mica més lluny del panorama català que comentàvem abans, i és que Google està estudiant una idea que sembla de ciència-ficció, que és enviar centres de dades d'intel·ligència artificial, un cop més intel·ligència artificial,
1: sí.
0: Però a l'espai.
1: A l'espai, sí. Tot i que de moment Google farà un primer experiment molt petit, el projecte es diu Suncatch i vol estudiar si en el futur es podrien instal·lar infraestructures de computació per intel·ligència artificial fora de l'òrbita terrestre, però en una òrbita baixa, més o menys on estan els satèl·lits de Starlink, a uns 500 quilòmetres d'aquí, bàsicament. La principal raó és l'energia. Els centres de dades que entren i executen models d'intel·ligència artificial consumeixen una quantitat enorme d'electricitat. A l'espai, en determinades òrbites, els satèl·lits poden estar exposats a llum solar durant moltes més hores que en una instal·lació situada a la Terra. Segons Google, això podria permetre obtenir fins a 8 vegades més d'energia solar que en determinades instal·lacions terrestres, i per això el primer pas serà enviar un satèl·lit experimental equipat amb aquests processadors d'intel·ligència artificial, els que s'anomenen TPU, que són uns xips desenvolupats per Google, i l'objectiu és comprovar com resisteixen aquests processadors en un entorn espacial real, i això implica doncs diverses dificultats. Durant el llançament han de suportar vibracions, forces molt intenses, i un cop a l'espai doncs s'han d'enfrontar a canvis extrems de temperatura, a nivells de radiació molt alts. Per tant, aquest primer satèl·lit servirà sobretot per recollir informació i detectar aquests problemes. Google també planteja un pas molt important, que també és connectar aquests satèl·lits entre ells mitjançant làsers d'alta velocitat, que és una cosa que ja hem vist en alguns prototips aquí a la Terra, diguéssim. No sembla que estiguin funcionant massa bé, de moment.
0: Vaja.
1: Però, bueno, és una tecnologia que va com de punt a punt i amb un làser invisible que no veiem, connecten d'un lloc a l'altre. És com la fibra òptica aèria, diguéssim. És una llum que es transmet i que s'interpreta a l'altre costat. Bueno, però això ho volen provar a l'espai, també. Bueno, si algun dia aquesta funcionés, doncs... Ja ho veurem, no sé.
0: A veure què passa.
1: A veure si funciona o no funciona,
0: sí,
1: no sé.
0: Hòstia, sí que... Perdó, ostres. Sí que sembla de ciència-ficció, realment, de pel·lícula. Mare de Déu, sí.
1: Connectar els satèl·lits amb làsers? Que, és que clar.
0: Sí. No, costa d'imaginar des d'aquí, des de Terra. Però bé,
1: sí.
0: Ara parlem d'un altre tema que ja no és tan ciència-ficció, és una tecnologia més, entre moltes cometes, tradicional, que és la televisió. I és que el 5 de novembre hi haurà canvis importants a la TDT amb l'arribada de més emissions amb 4K i la necessitat, evidentment, de tornar a resintonitzar.
1: Tornem-hi, el resintonitzat. Quantes vegades ho fem, això?
0: Mira, et seré sincer, la veritat, un dia se'm va fer malbé l'antena de la televisió de casa,
1: i ja no
0: la vaig arreglar, i fa crec que fa 2 anys que no tinc... Tiro de
1: les plataformes.
0: L'Smart TV, sí. Si vull veure la televisió en directe de TV3 o RTV, sí. Play o el que sigui,
1: ja,
0: i ja està.
1: Ja ho mires per allà.
0: Exactament.
1: Doncs mira, el 5 de novembre, els qui els hi funcioni l'antena encara, serà una data important perquè començarà una nova etapa per la televisió digital terrestre. El canvi principal serà l'entrada en funcionament d'un nou sistema que es diu DVB-T2. És un nou múltiple estatal que també el múltiplex es diu RG2. Bueno, moltes coses tècniques, sí. Però en definitiva que hi haurà un espai més dintre la TDT. I aquest nou estàndard permet també transmetre doncs més informació utilitzant el mateix espai radioelèctric, i és una de les peces necessàries per ampliar aquestes emissions a 4K. RTV disposarà de la meitat de la capacitat d'aquest múltiplex, mentre que a 3Media i Mediaset, segurament hi posaran Antena 3 i Telecinco, tindrà la tercera i la quarta part. I una de les novetats que s'apunta és que la 2 es convertirà en el segon canal de RTVE en alta definició. Per tant, tindrem la 1 i la 2 en 4K. I a Catalunya més hi haurà un altre canvi, que és que la 2CAT també tindrà la seva emissió pròpia dins del multiplex català. Per tant, els espectadors catalans podran veure la 2CAT també i la 2 nacional en 4K. Val? I ara bé, tot això serà possible a partir del dia 5 de novembre, però caldrà això, resintonitzar la televisió. A una casa, en instal·lació individual, això resintonitzant serà suficient. En edificis amb antena comunitària, doncs pot ser necessari que l'administrador o un instal·lador hagi de comprovar la infraestructura per adequar-ho. Si porta una centraleta d'aquestes multicanal, bueno, ja, això ja els que visquin en una comunitat ja sabrà com va. Haurem d'avisar l'instal·lador i pagar-li uns diners, bàsicament, sí, perquè sí. Si no, els canals 4K no es veuran. Doncs bé, i a més, el televisor de casa ha de ser compatible també amb un estàndard, amb l'estàndard DVB-T2, que és un nou sistema de compressió de vídeo que, pels que hi són més avançats a coses d'aquestes, és l'H265.
0: Havia dit que és una tecnologia més tradicional i després de llegir la notícia és ben bé que tradicional amb tantes sigles i tantes coses, però bé.
1: És que hi ha molts conceptes aquí.
0: Sí, sí, sí, sí, tant i tant.
1: Per mi són molt normals perquè home, tele i ràdio fan servir protocols que es poden assemblar. Llavors, clar, a mi no em sembla estrany.
0: Martí, per en Martí això és el pa de cada dia.
1: Sí.
0: Llegeix més aquestes DVB-T2, sí, que no notícia d'un diari, per
1: sí,
0: exemple.
1: Sí, totalment.
0: Doncs Martí Saqué, una setmana més, un dimarts més. Gràcies avui amb un servidor, amb Joan Coll, no amb Joan Bosch. Segur que t'has passat millor amb mi que no amb Joan Bosch.
1: Si ens escolta, ens maleirà els ossos.
0: Doncs això, fins la setmana que ve. I nosaltres escoltarem una miqueta de publicitat que també hem de menjar aquí a la ràdio. I tornem d'aquí una estoneta amb més música, amb més de cap a cap. I amb algunes seccions més també parlem amb l'Isaac Vilà, el nostre meteoròleg, perquè ens expliqui com estarà el dia avui plujós arreu de les comarques gironines. Fins ara i gràcies, Martí.
1: Molt bé, adéu.
2: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
5: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
6: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
7: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
8: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la que més m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, però quan les escoltes saps que són especials. Divendres a les 10 de la nit us espero a Ràdio Capital.

0: Better in Time de Leona Lewis per arribar gairebé a 6:45 d'aquesta tarda. Us recordem que la pregunta que fem avui als oients és a veure si feu esport habitualment, si us agrada, quin tipus d'esport feu, i també a veure si esteu apuntats al gimnàs, i sobretot si només pagueu o si hi aneu, perquè estar apuntat al gimnàs i anar-hi són dues coses molt diferents. Si voleu enviar-nos les vostres respostes en aquesta pregunta, ja sabeu que podeu trucar o enviar un WhatsApp.
1: 972 313 702.
0: I qui ens ha trucat ja és en Xavier, que ens truca des de Girona. Xavier, bona tarda.
2: Bona tarda. Què tal, Joan?
0: A veure, doncs molt bé, una tarda plujosa per aquí. Crec que Girona ja ha amainat una mica la tempesta, però també...
2: Sembla que ha parat, però déu-n'hi-do el que ha caigut avui, eh?
0: Sí, no? Uns quants litres. Tinc aquí les dades. Sí. Per Girona, uns 44 litres per metre quadrat. Doncs, sí. Doncs mira, déu-n'hi-do. Esteu encara una mica lluny de Cassà de la Selva, que n'han caigut 105, que allà sí que...
2: Sí, bueno, ahir també, no? Va caure fort a Cassà.
0: Sí, sí, aquí sembla que tenen un imant per les tempestes, que déu-n'hi-do. A veure si... Si n'hi ha hagut massa incidències, sobretot materials i, evidentment, també personals. La pregunta del dia, ja ho saps, Xavier, si fas esport, si t'agrada, si en fas habitualment, si vas al gimnàs, a veure, què ens pots explicar?
2: Bueno, faig esport, jugo a pàdel. Jugo a pàdel una vegada per setmana, que bueno, ja va bé, caminar, gimnàs no, perquè a mi això d'anar al gimnàs, el que tu dius, al final t'apuntes i no hi vas.
0: Ja. Yeah.
2: Perquè o t'obligues a anar amb algú o... I no és pas el mateix, estàs tancat. A veure, el pàdel també, perquè jugues indoor, però bueno, te'ls vas movent, no sé, és diferent. Mm-hmm. És diferent. És més dinàmic, diguéssim.
0: Ah, així, t'has apuntat a la moda de... Sí, t'has apuntat a la moda del pàdel, també? O ja fa uns anys que jugues?
2: Fa molts anys, força, sí. Fa poder 12 anys o més que jugo pàdel. Sí. Sí, però bueno, va bé. Una vegada per setmana, hi ha setmanes que dos, però bueno, va bé. Fas una mica d'exercici, cremes una mica, després cerveseta...
0: Home.
2: És l'objectiu, és l'objectiu.
0: És el premi, sí.
2: Sí, tant i tant. Però bé, sí. I llavors això, caminar també m'agrada molt, i bueno, mira, alguna coseta s'ha de fer, ens hem de moure, si no, malament.
0: Home, sí, inquiets no hi hem d'estar. No sé si consideres en mi, Xavier, perquè al final quan jugues, per exemple, a pàdel o un esport, ja sigui per parelles o per equips, que al final, si quedes en gent, és com que t'obligues més a anar a fer esport. Si no, hi ha un dia que està un dia com avui, que mig plou, que no sé, que està com ennuvolat, que fa una mica més de mandra, saps que ja has quedat, tens un compromís amb els teus amics, i és que hi ha d'anar, perquè si no, no podran jugar ells tampoc.
2: Exacte, però si has d'anar sol, no hi vas. Yeah. No, ostres, va, plou, va, avui no. Un altre dia, fa massa calor, tampoc. Se m'ha fet tard, tampoc. Però bueno, saps, és el que tu dius, si quedes i has d'anar-hi sí o sí.
0: Doncs sí.
2: Que al final és com una obligació.
0: I em comentaves que també t'agrada caminar però per la ciutat de Girona o més... clar, ja tenim les vies verdes, també tenim rutes pel costat del Ter, a part de la Devesa, evidentment.
2: Sí, depèn. Bueno, aquí a Girona tenim molt de lloc per caminar. Si no, el centre, la catedral, puges cap a dalt, Sant Daniel... Vull dir que al final, caminar... Hi ha molt de llocs per caminar.
0: I escales també,
2: Te'n vas al cotxe fora de Girona i també camines. I si no, per les Hortes de Sant Eugènia, també.
0: També, exacte, sí. I anava a dir que escales també a Girona no hi ha poques, no, eh?
2: Bueno, déu-n'hi-do, també. Depèn de per on vagis, sí. Déu-n'hi-do, la part vella...
0: Sí. Doncs, Xavier, no robo més temps.
2: Busques el planer, al final, i ja està.
0: Home, i tant que sí. Xavier, no robo més temps. Gràcies per trucar aquí a De Cap a Cap, a Taronja Ràdio Girona i a Ràdio Capital de l'Empordà. I esperem que no sé si has anat aquesta setmana ja a jugar a pàdel, si no, és que vagi bé i que la copa de després també caigui molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies, Joan.
0: Que vagi molt bé. Una abraçada, adeu-siau.
2: Sí, merci. Igualment, adeu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que Salvem les Valls ha presentat un contenciós administratiu sol·licitant mesures cautelars contra el projecte constructiu de la variant d'Olot i les Preses. L'entitat reclama al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que aturi les obres davant el risc d'afectacions irreversibles a l'aqüífer fluviovolcànic declarat reserva natural subterrània. En un comunicat asseguren que actuen amb responsabilitat perquè estan convençuts que el traçat aprovat és perjudicial per al medi ambient i les persones. I el president de l'Associació de Càmpings de Girona, l'empresari Miquel Gotanegre, ha estat reelegit per quarta vegada consecutiva com a president de la Federació Catalana de Càmpings en les eleccions celebrades en el decurs de l'Assemblea General de l'entitat que ha tingut lloc a S'Agaró. La candidatura de Gotanegre era l'única que s'havia presentat i ha obtingut el suport unànime dels associats presidents. Gotanegre, que dirigeix l'entitat des de l'octubre de 2014, inicia un nou mandat amb el compromís de continuar treballant per la defensa i el posicionament del sector del càmping català, reforçant alhora la cohesió entre les 5 associacions territorials que integren la federació. I l'Oreja de Van Gogh farà el festival Sons del Món, l'únic concert de la banda l'any que ve a Catalunya. Es tracta del primer conjunt confirmat de la 20a edició del certamen de les comarques gironines. El concert serà dissabte 24 de juliol del 2027 a la Ciutadella de Roses i les entrades es posen a la venda el pròxim divendres 2 d'octubre a les 7 de la tarda a la web del festival. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Mana, mana. Maxil·lar
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·lar Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·lar Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·lar Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·lar Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Mana, mana.
7: Maxil·lar Estètic.
8: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com. De color!
9: Els hem vist als escenaris i a les xarxes fent seves les cançons dels altres. Ara és el moment de descobrir les seves. Brou estrena De Colors. Brou, De Colors, amb el suport del Departament de Cultura.

0: Són les 6 i 5 minuts de la tarda d'aquesta tarda de 29, dimarts 29 de setembre del 2026. Seguim aquí en directe de cap a cap en aquest dia plujós aquí a les comarques gironines, en directe des de Ràdio Capital de l'Empordà i també de Taronja Ràdio Girona. Nosaltres avui us preguntem a veure si feu esport habitualment, si us agrada, si aneu al gimnàs, si només el pagueu. I, per exemple, l'Albert, des d'Olot, em diu m'agrada molt córrer per la muntanya. Intento sortir 3 o 4 dies a la setmana i al cap de setmana faig una tirada més llarga. Diu que és el seu moment per desconnectar. La Neus, des de Roses, diu vaig al gimnàs però per classes dirigides. Ah, mira. Diu que si ha d'anar tota sola a fer màquines, que no hi va. Fa spinning i alguna classe de força. O en Carles, de Cassà de la Selva, que a Cassà de la Selva, per cert, ha plogut molt avui, més de 100 litres per metre quadrat, diu, jo era esportista de jove, però ara la feina i els nens m'han matat qualsevol rutina. De tant en tant surto en bicicleta, però poc. Ja sabeu que podeu enviar les vostres respostes o bé trucar-nos en el telèfon multiusos del programa.
1: 972 313 702.
0: I ara escoltarem una miqueta més de música en aquesta última hora del De Cap a Cap d'avui dimarts, que encetem ara, i ho farem amb Eric Clapton. I d'aquí una estoneta parlarem amb l'Isaac Vilà perquè ens expliqui la situació general de les precipitacions que han afectat diversos punts de les comarques gironines, entre altres, com bé dèiem ara, Cassà de la Selva. Serà d'aquí una estoneta, escoltem ara una mica d'Eric Clapton amb I Tour Now.

0: un quart de set. Que avui, tal com hem repetit durant tot el programa, durant tot el de cap a cap d'aquest dimarts, i també si teniu dos ulls a la cara i mireu cap al cel, veureu que avui és un dia de precipitacions en alguns indrets intenses aquí a les comarques gironines, i és per això que avui volíem parlar amb el nostre meteoròleg de confiança, amb l'Isaac Vilà, perquè ens posi una mica de llum a la foscor, tal com diu aquell, i ens expliqui quina és la situació actual, el que ha plogut fins ara i també la previsió de futur. Isaac, què tal? Bon dia. Bona tarda, perdó.
1: Bona tarda, Joan. Molt bé. Anem molt bé, entretinguts.
0: Home, anava a dir, un dia com avui, pels meteoròlegs i els aficionats a la meteorologia, és de conya, no?
1: Doncs sí, sí, normalment és una situació de seguiment, que de fet estàvem una mica avorrits fins tot aquest setembre, que vam tenir un episodi allà a principis de setembre, després vam tenir aquests 15 dies pràcticament sense ni una tempesta, ja tocava una mica de moviment, que ja toca.
0: Doncs sí, a veure, un ruixat de tardor, dels que hi ha hagut també tota la vida, no sé si en tanta intensitat, però sí que és cert que a veure, és temps de ploure també, i si volem menjar bolets també s'ha de ploure més.
1: Efectivament, sí, de fet, i la grossa per ara no ens les estem, no... El plat fort ara el tenim, de tot Catalunya ara el tenim nosaltres, eh? De fet, el Baix Empordà i el Gironès ara mateix estan en avís vermell del Servei Meteorològic de Catalunya, tenim aquest nucli tempestuós que està deixant llamps i trons i que es mou lentament cap al nord-est i, diguem-ne, ara està al voltant de la plana del Baix Ter i es va movent cap a, diguem-ne, cap al Cap de Creus, perquè ens entenguem, i està deixant registres de precipitació importants. Ara mateix el gruix el tenim entre la Bisbal i arribant a Pals, Torroella de Montgrí, llamps i trons en aquest sector, i a la resta del territori precipitacions menys intenses, però també déu-n'hi-do aquesta tarda a Cassà de la Selva, 100 litres per metre quadrat, també 85 a Llagostera, 81 al sud de Girona, Quart. A Girona també déu-n'hi-do els registres de precipitació entre els 30 i els 40 litres, i una mica més modestos cap al nord, cap al Ripollès, cap a l'Alt Empordà, valors, bueno, déu-n'hi-do també l'Alt Empordà, 30 litres per metre quadrat, però clar, ni de bon tros amb els 80 o pràcticament 100 litres que han caigut aquí a la zona de les Gavarres.
0: O sigui, realment allà on hi ha hagut més descàrrega d'aigua, podríem dir, més precipitació, ha estat el Gironès?
1: De les comarques de Girona, sí. El Gironès, tot el que ve a ser Cassà, Riudellots, Llagostera, Caldes de Malavella, aquest triangle ha rebut força, i ara tot aquest nucli se'n va cap al cor del Baix Empordà, a l'altre costat de les Gavarres. Aviam com acaba desenvolupant-se. No és descartable que es creï alguna altra tempesta a partir de més cap al vespre, cap allà a les 8, 9 del vespre. Encara estem immersos en aquesta situació d'inestabilitat i fins la matinada, d'acord? Per tant, encara aquí les comarques de Girona, sobretot Empordà, Pla de l'Estany, Gironès, aquí encara tenim unes hores, encara unes quantes hores d'inestabilitat força severa. El gruix, a altres sectors de Catalunya, el gruix ja ha passat, però aquí encara les comarques de Girona Nord-est encara tenim corda d'unes quantes hores, entre 6 i 8 hores encara amb possibilitat de ruixats forts.
0: En principi, demà ja no.
1: Demà tenim una petita pausa, en cel variable, temperatura que puja una miqueta més, però a partir de dijous, i sembla que la resta de dies se'n tornem-hi. Hem obert l'aixeta,
0: sí.
1: Per fi.
0: Sí, sí. El que passa, però, que avui, tot i les precipitacions, no ha fet fred. De fet, la nit
1: no.
0: Ha estat més càlida que altres nits.
1: Sí, tot això s'explica perquè abans d'aquesta línia frontal, que passa molt lentament, d'acord, tenim aquest vent de xaloc, que és aquest vent del sud-est, que, clar, t'envia tota la massa d'aire càlida i humida del Mediterrani. Pensem que el Mediterrani està a uns 25 graus, ara mateix, estan quasi 3 graus per sobre del que tocaria. Doncs fixa't, tota aquesta massa càlida de tot el Mediterrani tan calent, doncs amb aquest vent de xaloc ens ho trasllada tot aquí a la costa. Per tant, tota la línia de la costa, tots els primers quilòmetres de costa, és una sucursal del mar. Per tant, si el mar està a 25 graus, doncs nosaltres també tindrem una temperatura ben semblant. Això, fins que no ens passi aquest front i no girin a vents de nord, no entrarà encara aquest aire fred, d'acord? Per tant, aquesta sensació de xafogó, que tenim uns dies quasi del Carib, que sembla, doncs
0: sí,
1: que estiguem al Carib.
0: Sí, perquè la veritat que així com altres nits necessitaves una mica uns pijames ja de tardor i un llençol per tapar-te. Avui no ha fet massa falta un llençol, la veritat. També et volia preguntar, de cara a setmanes següents, podríem dir que ja ha arribat la tardor o encara tindrem alguns sí. dies estivals?
1: Aquesta setmana, diguem-ne, a partir de demà sí que farà sol i encara no haurà fet el canvi de masses perfectament. Encara estarem sota la influència d'aquesta massa càlida i humida mediterrània. Encara tindrem una sensació de xafogor i de calor. Llavors, però sí que a partir de demà dimecres i sobretot a partir del cap de setmana, lentament les temperatures ja s'aniran normalitzant i ja podríem dir que aquesta setmana, aquest final de setmana, ja tindríem unes temperatures més de tardor. Això sí que ja ho podíem anar, ja es veu. I més enllà, sembla que comença a haver-hi més moviment. Per tant, ja estarem parlant de situacions d'aire fred, de tramuntanes, combinades amb algun dia de llevant o mar de fons, i amb precipitacions, que és el que toca pel mes d'octubre.
0: Doncs això mateix, sí, perquè si en principi el que toca ara és que plogui, que comenci a refrescar també una mica l'ambient. Alguns, com un servidor, els agrada més l'estiu, però també sap que el que toca és el que toca pel temps, i no volem... No, estem a favor de molts canvis, però del canvi climàtic no hi estem massa a favor. Així que...
1: Aviam, Joan, perquè els agrada l'estiu, ha estat un estiu de batraca i bocador, i ben llarg.
0: Doncs sí, no, a veure, no em puc queixar massa, la veritat. Els que ens agrada la calor no es podeu queixar massa. Isaac Vilà, gràcies una setmana més per acompanyar-nos, avui especialment per seguir aquesta onada de precipitacions que ha hagut arreu del país, també concretament aquí a les comarques gironines, i que vagi molt bé la setmana.
1: Moltíssimes gràcies i molta precaució, perquè encara queden aquestes entre 6 i 8 hores fins pràcticament la matinada de ruixats forts aquí a l'Empordà i comarques de Girona. Precaució a tothom.
0: Doncs sí, precaució sobretot si feu desplaçaments amb cotxes, passar davant de rius o rieres, que sabeu que les riuades no avisen i pot ser que una riera estigui pràcticament eixuta i que de cop t'arribi una riuada que no t'esperes. Així que moltíssima precaució. Feu cas també als serveis d'emergència en cas que sigui necessari i això, que no feu el que no toca en dies com avui, que tampoc s'ha de arriscar per segons quins, per aguantar 3 minuts més dins del cotxe, no passa res. Isaac, moltíssimes gràcies i ens escoltem els propers dies.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. Bona tarda, Joan.

0: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 29 de setembre tens un 20% de descompte en tots els olis d'oliva verge extra. Descompte en cupó bescanviable de l'1 al 12 d'octubre. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Movent i Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
5: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
6: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
5: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
6: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
5: Escola de Fotografia ERAM.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les voltes ho fem realitat. Les voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 3 minuts i seran 3 quarts de 7. La pregunta d'avui, ja la sabeu, és a veure si feu esport habitualment, si us agrada, quin tipus d'esport, si esteu apuntats al gimnàs. Expliqueu-nos una mica la vostra relació amb els esports aquesta setmana, que està farcida de proves esportives, curses, BTT, aquí a les comarques gironines. Per exemple, tenim l'Arnau, que s'escriu de Santa Coloma de Farners, que diu: soc dels que s'apunten al gimnàs cada setembre amb grans propòsits. El primer mes hi vaig molt, el segon una mica menys i el tercer ja estic pagant per res, però cada any torno a caure-hi. Doncs és una estafa una mica piramidal, això, Arnau. La Sílvia de Castelló d'Empúries ens diu: faig natació 3 dies per setmana abans d'anar a treballar. Al principi em costava molt llevar-me d'hora, però ara m'hi he acostumat. I en Xavi, des de Calonja, que diu: jo faig esport quan puc, sobretot bicicleta i també caminar. No tinc cap rutina fixa perquè depèn molt de la feina. El que sí intento és no passar un cap de setmana sencer sense moure'm una mica, encara que sigui una bona caminada. Doncs ja sabem el que fa en Xavi de Calonja, i ara el que volem saber és el que fa la Vicky des de Girona, que ens truca. Hola, Vicky, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: A veure, què tal, com estàs?
1: Molt bé, mira, jo fa res una estoneta que he arribat del gim avui.
0: Ah, sí, estàs apuntada al gimnàs, i és d'aquelles persones que està apuntada i va al gimnàs, no pagues per no res.
1: Jo sí, jo hi vaig. M'hi esforço molt i hi vaig.
0: Però a vegades...
1: Haig de tenir molta força de voluntat, també t'ho dic.
0: Això t'anava a dir, això t'anava a dir. No sé si hi ha dies, sí, dia com avui, que plou, que fa mal temps, ostres, deu costar sortir del sofà, eh?
1: Costa molt, però el que passa és que ja no m'assec al sofà. És arribar de la feina, canviar-me i marxar, perquè si no, no aniria.
0: Ah, o sigui, la clau és no seure's, eh?
1: Exacte. La clau és arribar i no parar. Vinga, va, anar a la idea. Tu arribes a casa, te canvies, agafes la bossa i tot, i au, al gimnàs.
0: Ostres,
1: ja està.
0: Crec que alguns haurien d'aplicar aquesta fórmula, perquè si és això de... No, m'asseuré res, 10 minuts, que estic molt cansat,
1: no,
0: i ja aniré després.
1: No.
0: Això no funciona,
1: jo no puc. No, jo no puc fer això. Jo, encara que em sigui 2 minuts, ja està. Ja me les dan totes.
0: I allà als gimnàs, entenc que hi vas pel teu compte, fas classes dirigides o què fas?
1: Faig una mica de tot. Faig màquines i de vegades també faig classes dirigides, perquè és més que res per enfortir, saps? La musculatura i demés, i haig d'enfortir. I aleshores sí, m'hi apunto a una classe que es diu Esquena Sana, i fem molt d'estiraments, abdominals suau, saps? Tot molt suau, dirigit més que res a enfortir.
0: D'acord, d'acord. Abans, però, d'anar al gimnàs, acostumaves a fer esport habitualment o no massa?
1: No. Vaig estar ja uns anys que ja no feia res. Me vaig comprar una bici, sortir amb bici algun dia. El que sí que feia era fer pàdel. Un cop per setmana o així, sí que anava a jugar a pàdel, però vaig tenir un problema mèdic i ho vaig haver de deixar.
0: Ostres.
1: I aleshores, clar...
0: Mira, però...
1: no va quedar una altra.
0: Però com a mínim has trobat aquesta motivació amb el gimnàs, que ja ho dius, el secret és no seure's, no passar pel sofà, ni mirar-lo,
1: sí, sí.
0: Canviar-te, arribar de la feina, canviar-te i anar al gimnàs directament. I després ja t'asseus molta estona, si vols...
1: I anar sola, eh? I anar sola.
0: Sí, sí.
1: És a dir, jo sóc de les que arribo al gimnàs, me poso els auriculars i a sentir música, la ràdio, el que sigui, però a la meva bola.
0: Doncs... Tots aquells que sou al gimnàs i escolteu Taronja Ràdio Girona des de Girona, o aquí a l'Empordà, Ràdio Capital de l'Empordà, doncs ànims i enhorabona per aquesta força de voluntat, perquè avui, precisament avui, anar al gimnàs, doncs sí que fa mandra. Sí, la veritat que sí, eh? I avui, mira, la Vicky ho ha aconseguit.
1: Avui ha fet molta mandra, però...
0: Sí.
1: Doncs... Però bueno, s'ha de fer.
0: I tant que s'ha de fer. Ens hem de moure, que si no voldrem res d'aquí uns anys. Vicky, moltíssimes gràcies per trucar-nos i que vagi molt bé la setmana i que acabi de passar aquest dia tan enterbolic que tenim avui.
1: Gràcies, Joan, igualment.
0: Adéu-siau.
1: Una abraçada, Marco.
0: Una abraçada molt forta. Adéu.

0: De cap a cap.
1: El radio show de les tardes de la ràdio.
2: I nosaltres ens acomiadarem aquí d'un nou de cap a cap, avui fet per Joan Coll. Demà ja tornarà a ser el titular Joan Bosch amb tots vosaltres aquí a de cap a cap, al Radio Show de les Tardes de les Comarques Gironines, a Ràdio Capital de l'Empordà i a Taronja Ràdio Girona. Acabarem amb The Rolling Stones, amb Satisfaction, i també amb Amy Winehouse, amb Valerie, després d'aquestes 3 hores de música i continguts en directe per a tots vosaltres. Que vagi molt bé, moltes gràcies per escoltar-nos, que passeu una bona tarda, molta precaució amb les precipitacions i les rieres, i que vagi molt bé. Fins demà, adeu-siau! No!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital et presentem el número 1 de la setmana. Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
6: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
7: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUP. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
8: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
1: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
2: Rebut. I en Banyeta?
1: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
2: On van?
0: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
0: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil.
3: També t'ho preparem per emportar.
2: Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Maxil·la Estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
7: Manamana.
8: Maxil·la Estètic.
9: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
10: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
9: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
10: Però què passa aquí?
11: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
10: Així no hi ha qui les faci caure.
11: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà. Visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
12: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
13: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
14: I a Mas Ràdio, també.
13: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
14: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
13: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i excol·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
1: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
3: Manamana. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
3: Fenomenal.
6: Maxil·la Estètic.
7: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
8: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
9: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
10: Rebut. I en Banyeta?
9: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
10: On van?
8: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar.
11: La Juventud Baila encara.
8: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
12: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: En 25 anys han canviat moltes coses.
3: Han canviat pobles.
2: Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
3: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons
2: i s'ha construït un paisatge musical propi.
3: I ara
2: volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
0: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
4: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
6: més econòmic del que et penses
5: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Cançons
1: que quan les sents
0: et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les
1: et posaves
0: a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssimes més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cançons que quan les sents et porten molt records.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital. 25

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les dues. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.